Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: listen to the beat. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa. I a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Gabriel! ¡Impacto amoroso!

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marina.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.
6: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha posat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 22 minuts.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per
2: home,
0: favor, que
2: passi
0: la
2: cara
0: avui de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, home, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència he vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat al Ludegas, que és on hi havia la posterior a aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes del Ludegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois. Com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, Ludegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí a Ludegas, el rei de la festa, no? El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: Clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que han anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça i esperem viure molts anys més això i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí, els dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota, i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar. Deixo marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, vull dir...
0: Es nota, a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això, vull dir...
0: I tant, m'encanta que veuen ja Jan Laporta com un guru de Ludegas, que m'encanta, eh? Vull dir, que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot.
0: Sí. I tant. Guillem, queda't per aquí a Ludegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes a aquestes hores.
1: No teníem veu,
0: no teníem
1: ja.
0: No teníem veu. No, no, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, sense fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist amb la celebració en directe des de l'Ludegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir de llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Ludegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive, i és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica al programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista. Us hem donat un parell de motius per saltar del llit. La resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça de Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar i sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de la Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Contra les miradetes d'ahir, perquè se n'ha parlat molt.
0: Caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, uns quants titulars que en traurem del programa d'avui.
2: Ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, 1:15 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça. I per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment que dormíem, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casador celebrant el títol entre l'afició com un culer més. I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home!
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casador ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges hi han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una lliga barrejats entre la seva gent com dos colors més. I mentrestant, què passava a l'Utegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot, eh?
0: No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració al l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta. Així de clar.
3: M'agrada molt.
0: Va ser un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Amaia Montero,
0: tant,
3: pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat Amaia Montero, com a mínim, al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Que això no s'ha dit una vegada, i ho vais a dir vosaltres.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu, poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remunti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia ens seguim al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata. Molt bona notícia. Ja tenim substitut saludable per afartar-nos en, jo dic en primera persona, sí. Fins ara considerat, home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el germà Roca, en fan servir. Ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
2: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
0: Quin gran tema.
2: Home, quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima, sí, aquesta fotografia, sí, també t'ho dic, eh?
3: De pare, mare i filla, els hem vist junts, atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017, el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres, i David Bustamante manté des de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
2: I nosaltres, que ho celebrem al cor, també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, eh? Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
5: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
2: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
2: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet, concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
6: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: com ens despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Ríos, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu, a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... Sí,
1: no?
0: Estaria bé, sí.
1: T'ho has pensat, però molt ràpid.
0: Sí, que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, el mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons, per exemple.
1: Seria... I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
3: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si sona allò els estels o què que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
3: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48, un dilluns, és menys dilluns, quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys adults, que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, El Mariner.
0: Fem canvi cap a 5:45 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, a l'U de Gas, després de la victòria del Barça ahir. Vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí. Amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
3: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
3: I avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
3: Nervis.
0: Ja,
3: però ja va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'Udegas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment enviant en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 5:45 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
5: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
5: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
5: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
0: sí.
5: Han passat unes 8 o 9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estaven aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal, quan normal.
5: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom... O sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporta encara és a dins de l'Udegas o no?
5: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec, i a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet bomba de fumes a la porta.
3: Bueno, no, i crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
5: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
3: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat que a les 3 hi havia marxat.
5: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que de fet, és cert que un dels que ha entrevistat el Guillem a primera hora del matí, quan hi hem connectat, ja estava dient que el Jan Laporta havia marxat a les 3. Que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur que ha fet una bona bomba de fum.
0: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
5: Exacte. De moment, sí. Demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat i ja ho farà de dia, allò que serà un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 4:45 del matí, doncs que això ja... la nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
3: A les 5.
0: Exacte. Per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat al Luz de Gas avui...
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
3: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres, fins ara.
0: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda,
0: actor
1: diria
0: de moda,
1: jo.
0: Sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
3: N'alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries en totes les portades del dia. Canal Dies, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. I diu una foto diferent en portada, és la Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular, la Lliga, amb el millor final possible.
7: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, el Mundo. El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
8: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i la Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
7: Per acabar, altres temes de portada, al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
7: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
8: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com deies, també segueix capcopant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
7: El País s'assuma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
9: Bon dia, bon dilluns.
2: Repàs també la premsa digital. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
9: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dahra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari japonès.
2: Qui recula?
9: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular amb patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
9: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Itaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: A qui li agrada fer cues?
9: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
2: Veus?
9: Sí.
2: Mare meva.
9: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Llampans. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edats més joves.
2: A qui li agrada fer cues? Ai, ja està, ja, ja ho hem fet, això.
9: Ja ho hem fet,
2: ja
9: això.
2: Està, ja està,
9: les noies.
2: També, perdoneu, perdoneu.
9: Però amb vestits.
2: Ui, estic d'un costat cap a l'altre.
9: És dilluns.
2: Si sona aquesta sintonia, vol dir que Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
8: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda. Matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu, també al voltant del Ripollès i d'Osona.
2: Fent camí cap a 5:45 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar als matiners de Catalunya Ràdio. L'actor Pedro Alonso serà d'aquí uns moments.
6: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia.
11: Què s'ha de fer?
12: Frenar el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
13: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
12: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
10: I altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
14: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
14: Rupiti. Rupiti.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com volguem dir si volien aprendre algo.
17: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
20: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
21: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
22: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Amb aquesta cançó, com sempre, el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon dia.
0: Escolta, avui és que vull entrar el Pedro Alonso de Berlín, connectant amb el Lude Bas a primera hora. Tenim un inici de

0: Setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, a la vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí.
0: Una veu,
1: Despertar-me amb aquesta veu m'ha impactat.
0: Sí, una veu potent. Veies allà el personatge que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda amb més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada de la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall, el Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu, així que serà una setmana mogudeta, no pas càlida.
0: Jo pensava que el maig es començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no.
1: Resulta que no.
0: Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
0: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno. Ja.
0: Però bueno. Què tal, com va anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé.
0: Tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus que això és el més important.
2: Sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'Udegas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé. Hi havia gent. Ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala. Que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'Udegas. I la gent el segueix com si fos un predicador.
3: Doncs ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquest ruixat que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Ara, bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ben general, per això?
3: Sí, i tant. Sí, intens. Molt perquè bé. El dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé.
0: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al Matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem com sempre demà.
3: Això que fan que xerren per quadrar el minut.
0: Anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
3: Doncs perfecte.
0: Com ho veus?
3: Sí.
0: Acaba de passar un molt bon dilluns, Marinés. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el Matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.

6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevenirà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: qui és el primer que endevina la premissa.
1: Ha
0: guanyat el Sergi.
1: Per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
0: Sí, molt bé,
1: ja està, ja s'ho he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
1: Ja, però és que quan ell també crida, ja no sabes de res cridar.
2: Preparant, Laia.
0: És més, saps com ho arreglaré?
1: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
3: Estem preparadíssimes.
4: Roger!
0: I ja està, i aquesta és la...
1: Molt bé, endavant.
0: Goses?
1: Goso, doncs mira.
0: Comença.
1: Començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, a més de cantant i guitarrista, també és acordionista.

0: l'acordió, no?
1: Sí, home.
0: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lidia tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
1: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
0: Ara.
1: Doncs no em quedo gens curt, perquè jo arrenco amb un gran acordionista, el Carles Velda.

0: si fins i tot l'estàs cantant.
1: Perquè m'agrada molt aquesta cançó.
0: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel bel de la triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas a la pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
1: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no pas amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues princeses barbudes.
2: Això és vida, no ens pot demanar més, sempre de vacances, tan festius com feiners.
1: És el projecte Les dues princeses barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits, Sempre de vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també. Eh?
0: Si poc teniu... acordió aquí, eh?
1: No, es... escolta, no ho sents.
0: Titiri, va fent titiri.
1: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Has vist mai en directe? Ho has vist en directe?
0: Oh, tant.
1: Sí, que seguríssim.
0: Jo segueixo...
1: Jo sí que els he vist en directe i són boníssims.
3: Dubte. Hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap en fora i cap a dintre?
1: Si vols t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
0: el diatònic,
1: exacte, i l'altre no me'n recordo com es diu.
0: El de claus?
1: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota i, en canvi, l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
3: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
0: L'altre necessites prema les tecles per canviar les
1: tecles
0: notes.
1: I manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
0: És la bufera, no?
1: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
0: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa.
4: Collarets de llum, malatana brina, xerros d'alçador, tot és de joguina.
0: Noteu com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia? Mi, no.
1: El Rauxa. Perquè tu no tens cap tipus de gust.
0: Formats
1: sí
0: a Sabadell. Feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Collarets de llum, que segur que tots recordeu.
1: Wonder,
0: i que
1: també
0: fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
1: Que no, però espera, que vingui amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Que una que l'has ballada i molt. El que passa que potser no ho havies detectat.
0: Quina?

0: tots al raig.
1: Què? Són els catarres?
2: Els teus acordions són molt poc melòdics.
1: Però què dius?
2: Són un acompanyament llunyà.
1: No és veritat. Estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, és que és boníssima aquesta cançó.
2: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també...
1: Mira, m'anien a posar coses de fora, si és boníssima aquesta cançó.
2: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí, del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: Julieta Venegas. A més d'una gran cantant i compositora, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat, l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte, Nadau.

0: L'Immortela, que és aquesta que us he punxat de Nadal, és una cançó que ha esdevingut un himne occità, que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim, i de fet aquesta cançó es considera un cant a la llibertat, és com l'estaca pels occitans.
1: Sí.
0: De fet, és el nom, la Immortela, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube. I ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què et penses. Ahir, o sigui, aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadal, de l'Immortela, i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
1: Podem deixar de parlar de la Mortadela, i el que farem ara és posar... Ens demanaven Dosminguet, doncs poso el projecte posterior Dosminguet, el d'en Joan Garriga i el Mariachi.

0: te'l quedes, tu no el puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira com sona que
0: t'ho no diu. No te'l pots quedar per tu, mira, Garriga. És patrimoni si col·lectiu de país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga! Ens ha fet ballar des de projectes com Dos Minguets, sí, passant per la Trova o l'actual mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta, perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella, i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic, en Garriga.
1: Veus? O sigui, que m'ho dones al teu pot, eh?
0: No, és perquè no et pots quedar en Garriga per tu, ja està. És patrimoni col·lectiu.
1: Ara no m'ho puc haver
0: impugno, perquè el Garriga...

0: el compte, avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil al dia a dia, fins i tot.
1: És que jo crec que parlem del Termcat, d'acord? Que és un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics. I el Termcat és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de nous conceptes, etc.
0: O en quins registres està adaptada, perquè, clar, també depèn... Paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
1: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
0: I fer follow.
1: Exacte. Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden... Abans de tenir-los, per exemple, l'última... Diu, dubtes i respostes. Planteja un dubte en terme d'actualitat, segons la terminologia. Diu, què vol dir promptògrafi? Que no sé si ho sabíeu. Què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article...
2: És el dels prompters que llegeixes tu el que deia a la càmera?
1: No.
0: És arribar massa aviat.
1: A més, perdoneu. Perdoneu,
0: l'últim minut i mig lingüísticament és incomprensible.
1: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten... tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es diu Pokébol en català i m'interessava més que no pas el de...
3: Però no, jo ara tinc el dubte de promptògrafi.
1: Mira, que el busco. Aneu parlant que busco el de promptògrafi.
0: Sí, bé, Laia, s'ha acabat el temps de l'espai, però sí.
1: No, en català correspon promptògrafi a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació, prompt en anglès, és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
0: Podries haver triat la Pokéball, per exemple.
1: És que Pokéball, sí, que l'havia triat, però com m'heu preguntat.
0: Paraula, sí.
1: Mira, Pokéball el tinc aquí, ja no el tinc.
0: Bueno, és allò per demà. Per menjar. És un bol.
1: Però es deia bol de poke, ja me'n recordo, perquè aquest sí que m'ha quedat. Bol de poke. Pues perdona, molt millor, dieu bol de poke i no digueu més poke.
2: Bol de poke.
1: Subscriu-vos al Termcat.
0: Sí. Bueno, fai follow, no? Perquè
1: sí,
0: subscriure's no...
1: És que, bueno, perquè a mi allò és el que fa és que em surten els posts, saps?
0: Ah, no sabia. Cert. Jo faig follow o no?
1: Sí, jo també faig follow, però et surt.

0: el nou còmic del que és el meu autor preferit.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait.
0: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Búho i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura o Anubis a la mitologia egípcia, doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts trobarà algunes complicitats, tot i que la majoria temen a Cancerberus, però trobarà un sastre que li teixeix un vestit per dissimular que és una ànima viva. Els morts en aquest còmic es passen el dia menjant i bevent, tot i que no noten res, però enyoren el menjar, el beure i el plaer. Per tant, la protagonista...
2: De moment, tot plegat és l'argument de Coco, no?, una mica.
0: Es pot recarregular una mica més, perquè té parts bastant obscures, però d'altres bastant divertides, eh? Sí que el que no pot fer la jove és somiar, perquè els morts no somien, i això la delataria. Llavors segueix els consells màgics del mussol, que és un guia més aviat maldestre i borratxo, i no 100% fiable, però que l'ajuda a esquivar a l'antagonista. Les escenes, precisament, de la nit són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre afilat i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres. No us passa que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari?
2: Sí, és veritat.
0: Això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
2: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic, és de les parts que fa més por, Laia. Bé, sí, m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present, sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí. Doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir doncs, comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir. Sentim en David B.
3: Le personnage que tu as fait dans cette histoire.
4: El personatge d'aquesta història sóc jo. M'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
3: Le personnage de la jeune fille, c'est le mari.
4: La Marie té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
1: Le polisson de la chanson.
0: El senyor Búho i el país de los muertos, de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que a còmics seus anteriors, sobretot a Los sucesos de la noche o Por los caminos oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Divina.
1: I comença amb teca bona, bona, eh?
2: Mortal Kombat 2.
3: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
2: Ja, per com si em permet jutjar el pòster, hòstia, força guapo, aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
4: Sí, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, no, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? O sigui, i llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li el 95, que quan jo tenia 12 anys, que on es va estrenar em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42... 30 anys després veure la mateixa pel·lícula, realment pensa, hòstia, potser ja m'he fet gran, jo crec, ja per veure aquestes pel·lícules.
2: Mira, el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història als videojocs, és de l'any 92, per tant, calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
5: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
4: Jo? Sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que, clar, m'estan explicant el mateix, exactament, que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, és gairebé un remake, no?, d'aquella pel·lícula, i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir, Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir, no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
2: Oh! Es van tornar a avançar!
4: Sí, és increïble que passi això, no?, que creés un personatge en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència.
2: Clar,
4: però vaja, que per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
2: Mortal... Personatge preferit de Street Fighter?
4: Van Damme, Coronel Guile.
2: No dic el... Ah, vale, el de la gorra. Sí.
4: Quan jugava a videojocs, ja era el que, o sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava, o sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
5: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
2: Onda. De judo. Ah, no, el de sumo no recordo.
5: Era un de sumo,
4: onda.
5: No?
4: Onda.
5: Onda, onda agafava.
2: I el de judo, el protagonista així?
4: El Ryu.
2: Exacte, sí. Laia, tu...
6: No sé gens de què parleu,
2: Laia,
6: digues,
2: un videojoc,
6: no?
2: Laia, sí, digues la Chun-Li.
6: La Chun-Li.
2: Continuem, sí.
4: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta, no es puc enganyar.
6: No m'he perdut res, veig.
4: Segurament alguna gent la gaudirà, no sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
2: Doncs...
4: No, res més.
2: Relaia, que ara ve una familiar que jo he llegit, que és aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
4: Sí. If there's one secret to happiness in my life...
2: It's taking care of the kindest creatures on earth. Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació de... És que arriba en català, llegi també, per una banda.
4: Sí.
2: I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
4: Sí, és una pel·lícula, és una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
2: Home!
4: Hi ha un assassinat, també us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
2: D'una ovella o d'una persona?
4: D'una persona, no puc dir qui. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies de és per grans o petits. També et dic que per mi no està molt clar, No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt i els adults potser es quedaran una mica... Què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com... Tinc bon record.
5: T'ha deixat pòsit. Molt bé.
4: Sí, sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps? Però...
6: L'acudit aquí...
4: És un acudit reciclat, per això.
2: Pot ser... Jo em faig cada dia, això, de gent que té podcasts i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, eh? Les ovelles atractives.
4: Sí, està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que em diuen, saps? Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
2: Anem amb més criatures, ara criatures lluminoses. Humans, for the most part,
0: are inept creatures.
7: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
8: I'm not asking you to chew it. Just get it off the floor.
9: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix.
4: Sí, i mira, no hi havia caigut, que és veritat. És una altra pel·lícula d'animals que parlen. Concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
9: El que va fer d'Octopus a Spider-Man.
4: Sí,
9: uau!
4: Sí.
5: Està fet per això o no?
4: Doncs suposo
5: és
4: que
5: possible,
4: sí.
5: No?
4: Sí, sí, m'imagino que sí. I és una altra feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix i en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
9: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh?
5: Et ja anaves a dir tinta.
9: No, bueno, també, no?
4: Els caravans. Rius de tinta.
9: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
4: Què vols dir?
9: Els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
4: Bé, no són guàrdies de seguretat, són els que fan el manteniment. I de fet, la dona que s'està a punt de jubilar és la Sally Field, no?, que la tenim en l'actriu de prestigi, i que quan arriba un noi jove l'adopta com per ensenyar-li com funciona el negoci i tot això, perquè ella va perdre el seu marit, ell va perdre la seva mare, vull dir, dos persones soles que necessiten trobar-se, però resulta que el pop, que clar, és un pop d'aquests vells i ancestrals, té memòria i recorda que potser aquestes dues persones tenen alguna cosa en comú i la seva missió és que hi caiguin, per entendre'ns.
9: O sigui,
4: no?
9: Intenta comunicar-se al pop, eh?
4: Sí. I és una mica un punt fantàstic, sí. Eh? Si vols, té un punt Wes Anderson, per entendre'ns la pel·lícula, val? És una pel·lícula maca, és curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ho fan les plataformes, bàsicament.
9: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions pròpies.
4: Sí. Doncs, endavant amb aquesta.
9: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb una llumeta...
4: No.
5: Però aquesta entenc que és per tots els públics, també?
4: Sí, aquesta és feel good movie total.
10: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
9: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
4: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda. Eh? És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut. No? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora, parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar. I, clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses. I, clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen. I és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però, clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
5: Que és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
4: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal. Un pare que té bona voluntat, però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
5: És perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests, oi?
6: Sí, uns quants.
9: La jove protagonista, Júlia Mascort, és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro, també es van dur aquesta pel·li premi a millor interpretació.
4: És que està molt bé, ella. Tots estan molt bé, eh? És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo, per mi, Roger, del Foracamp. Saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons? Molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
9: Jo no moriré d'amor. La germana gran és de Laura Weissmach.
4: Sí, i també està molt bé.
9: Vale,
4: sí,
9: trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se la fa prou cas, eh? M'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
4: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
9: Jo no moriré d'amor.
11: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
9: I per qui li agradi les pel·lis de judicis.
4: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato, i és un cas molt curiós, eh? El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, En el nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules, i és la història real, és que és molt impactant, d'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo. I és una pel·lícula que llavors es diu Recreación de un asesinato perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
9: O sigui, a la vida real el cas queda... està igual, o sigui, no es va fer res.
4: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui,
5: devia morir a Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
4: I, clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això? I, en fi, llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules i per això ho ha limitat a una mena de 12 homes sin piedad, tot de tots fictats en una sala. I ell és el president del jurat, a més, ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, eh? L'única que pensa que és innocent...
9: La que va a la contra tota l'estona.
4: Efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement genera un debat.
9: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens passis l'espoiler, però el Sergi ho deia fa un moment. Per què Irlanda no va extraditar un suposat assassí? El país al costat, podríem dir que és França.
4: Sí, no. Se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional.
5: Sí,
4: no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint Eastwood, diu, si no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis, de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
9: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
4: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
0: Els experts, ICAT.

0: Parlem ara, Laia, d'Eco Blanquet.
1: Sí, a mi trobo que és risible, com deies tu, quan és molt evident. Però a vegades penso que també alhora és un tema seriós quan no és tan evident i veig que ens l'estan colant i m'emprenyo, saps? En lloc de posar-me a riure.
0: Quan diem evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: O un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin, després de talar mil arbres, n'hagin plantat un, no?
1: En alguns casos no, però mira, ara veurem, del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta, eh? Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons PLOS Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar, sobretot, empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi, un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no, en un
1: principi. Clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per llavors, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars
2: ja,
1: de l'empresa, eh?
2: Això.
1: Vull dir que,
2: sí, sí, sí.
1: Aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat. Van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé, vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els que remenen el cotarro, vaja.
1: Exacte. De fet, hi ha una d'espanyola, que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu, perquè fa, sobretot, té tres línies, és Aviram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú,
1: no ho he dit.
0: No, Serbatxan.
1: Bueno, no sé com es diu, però vedella. Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és Moví. Bakú,
1: Moví. Bakú deu ser Bakú, nom castellà, no? Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, eh? Com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final. El que van fer en aquest estudi va ser analitzar més de 1.000 afirmacions ambientals i van trobar que la meitat parlen d'això de les zero emissions netes que us he dit al principi. Però què vol dir zero emissions netes? Vol dir
2: que són molt brutes.
1: Ho són, de brutes, perquè ells diuen volen reduir. Val. El que diuen és que volen reduir els gasos d'efecte hivernacle fins als mínims, un mínim que pugui ser absorbit per la natura. Però, clar, no donen xifres. Però, a més, en la gran majoria de casos estem parlant de projeccions futures, perquè diuen zero emissions netes al 2030, 2040. Clar, ara no pots verificar res. Quan arribem al 2040 podràs dir que aquell anunci que vau fer el 2026 era mentida. Però, clar, m'enteneu? És complicat. També diuen, per exemple, permetre la restauració de 600.000 milions de litres d'aigua en regions amb escassetat hídrica i, a més a més, també el 2030. Quan tu fas una projecció futura, és molt difícil de comprovar. No hi pot haver ningú que digui estàs mentint. Clar, com que és pel futur,
2: clar,
1: tu no pots dir quan ho tindràs aconseguit.
2: No hi ha
1: això.
2: Una resolució de la porra, com fem nosaltres.
1: Exacte, no es resolen les porres. I si no resolem porres, estem mentint.
2: Molt malament.
1: De fet, han trobat aquests científics que només un 29% d'aquestes compromeses anaven acompanyades de proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa.
2: Clar.
1: Però com que són, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, o si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan.
2: Clar.
1: Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es tira d'entrar. Però això sí que és el ecopolítico.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així, Ara Muntanya.

0: Això és l'Ara Muntanya de l'Ali de Sants, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res,
1: sempre... Sergi, no fas apologia de la platja,
0: sempre aquí. Ens colaven aquesta cançó.
2: Que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, on te vaig?
0: A la muntanya! Sí, això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia
1: Uri Geller
0: i Los Cucharas. Que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh? Va,
1: One hit wonder total.
0: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció política i humor i, com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna.
2: En la biblioteca me fuma un peta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, música moderna.
3: Música moderna.
2: Música moderna.
0: Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat...

0: experts i cas.
1: Hem preparat un recull de cançons ben florides amb el format que tant ens agrada. Us portem un nou...
2: Top 5.
1: Top 5. Comencem, Laia, amb quina flor?
3: Bueno, n'hi ha per triar i remenar. Hi ha cançons que tenen noms de flors concretes com la Margalida d'en Peralbo, que ja sé que es refereix a una noia i no a una flor, però també hi ha el clàssic Una rosa és una rosa de Mecano, o Tulipán de la Rafaela Carrà, que fet de 50.000,
1: A mi m'agrada ets la millor flor del balcó, de la iaia.
3: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
1: Bé.
3: L'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5, hi posarem Flors i Violes, de l'Osa.

0: M'encanta aquesta cançó.
1: Però aquestes flors i violes?
0: Aquestes flors i violes, i tant que és flors
1: i
0: violes.
1: Ah, veus? Jo pensava que la tornada és més com flors i violes i romànic.
0: Sí, així fa.
1: Ara, vale, jo pensava... Vale, molt bé. Doncs sí, jo tinc apuntada amb el nom de flors i violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de flors i violes i triguen molt a dir-ho. Bé, no passa res.
0: És la doncs que tenen sí. Les cançons que tenen...
1: És la que l'han tocat, de fet, dimarts, al desconcert.
0: Mira, mira, ara ho diuen, ja veuràs, ja veuràs. Que aquí ja t'espero, podem de sopar, que em pots portar camí, un prim al camí, de flors i violes i romaní. El romaní en l'època que floreix, eh? es deu referir, en aquest cas.
1: Sí, sí, sí, no és ara, ara no està pas florit el romaní. Bé, no ens enllarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i Violes, de les Alosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, ja ho recordeu. Però anem al número 4, Flor groga de Manel. Sí.

0: que aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura, jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us ho juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algú oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3, Flowers, de la Miley Cyrus.
1: Les mimoses com a flor groga.
2: Oh, i a mi les roses de Mishima.
0: Aquestes feien al febrer, les mimoses, per exemple. Doncs mira, a mi també m'agrada molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així perquè Mishima, recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, Les mujeres facturen, però més elegant.
2: Bastant diguéssim. Més elegant.
0: Sí,
2: no?
0: Exacte. Va, en el número 2, Flor de pols, de roba estesa.
1: Al grup de WhatsApp apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona, temps de plors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
2: Hosti, noi.
0: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
2: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, hem de pensar que se salvarà el Girona.
0: Clar, home. Sí, com sigui, estava, que mai està temps... Ai, perdoneu, Flor de pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont entre la roba estesa del principi i la roba estesa on van anar a parar després, més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella Oceà, que estava en aquest disc Rosa Permanent. Sí. Recordeu que va sonar molt, Oceà.
2: Home, aquí la vam punxar moltíssim.
0: I, en canvi, que Flor de pols jo trobo que és xulíssima també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, li hem de dir a Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
2: Sí, que
0: ja ho ha fet, Doncs aquesta no la va posar.
2: No, crec que no.
0: Doncs mireu, és molt xula.
3: Flor de primavera.
0: I aquest és el número 1. Després del número 1, Flor de primavera, la troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de consens i, per tant, l'hem posat al número 1. Voleu sentir-la una mica?
2: Meravellosa, sí, home, i tant.

0: Bé, ja ho sabeu, eh? En Joan Garriga, allà on va, triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? On hi ha en Joan Garriga, et poses a ballar sense voler.
1: És que és arribar al bon temps i el Garriga aquí
0: sí,
1: és...
0: Sí.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7 que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força intensitat sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams, en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. L'antitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també en sentit sud. Pel que fa a la C17, a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I per tancar portada la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i sobretot aquest dilluns al matí, amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors, avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir, un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que hi va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat en contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir. Acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels cinc ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
7: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
8: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
7: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
9: It's not another COVID.
10: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
9: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
7: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
11: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
1: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
12: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
13: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
1: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit del matí el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustecastès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El sisme obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
15: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
15: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults, i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge. Tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats, perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
1: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
15: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixa de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, però que poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
1: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
15: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
16: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
17: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
16: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
18: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
16: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
19: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves durant aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
20: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
21: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
22: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
1: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
2: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. El VAR va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
3: Felicitar primer de tot l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix Sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de 7 descarregada pels lleidatans o el 4 de 9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia a l'odontologia.
3: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
8: L'informe el que planteja perquè és, una, és un repte de, doncs, gros. El que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de joc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
7: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb dos accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força i intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori, el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat. Ambient agradable a la resta del país i força suau.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
9: My mom called me and she said that my father passed away.
10: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
9: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget.
10: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
9: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
7: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
11: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
7: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
12: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
12: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
13: It's not another COVID.
14: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
13: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
12: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
7: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
15: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia.
7: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
16: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
7: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
17: Hola, bon dia.
7: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147 persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
17: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que, a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donem importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció esdevé només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i és també de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent i en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit tenim en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I, a més, són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit... Digues.
7: Els repatriats espanyols, incloent-hi els cinc catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies, segons autorització judicial, o 42, segons l'OMS. Com ho hem d'interpretar, això?
17: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic han de ser 42 dies perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
7: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
17: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. Se n'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i per tant sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim, i a més també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
7: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Fins una altra.
17: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
7: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
18: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
7: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no ha estat disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
19: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
7: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
8: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
7: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
20: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
21: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern, el

0: comptant amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de temps de flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
1: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. En darrers, aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
2: De lo que he vist fins ara m'agrada molt. Potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt perquè, esclar, no es podien posar plantes i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
0: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
3: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
0: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
4: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
0: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament,

0: també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
4: Molt bon dia. Doncs aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb ports aturades, més o menys habituals. D'altra banda, això és cert, en el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal d'entrada de Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la zona franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
5: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims, a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya Central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda, un temps més aviat assolellat, a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda, sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
6: My mom called me and she said that my father passed away.
7: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
6: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
7: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
6: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
8: Què tal, Helena? Molt bon dia.
1: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això i simbòlic guanyar un títol d'aquesta manera i sobretot fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
8: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent, i és molt difícil guanyar dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick. Ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè a mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi, el crac d'aquest equip està a la banqueta, i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure... Jo no havia vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o a Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casado, no?
1: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
8: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, als dos equips, als altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna la jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín, doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
1: Pitu Abril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Un quart de nou del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus, i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
9: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Mentrestant, a Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és també un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
1: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
13: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
13: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
13: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
17: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per i donar-lo tot.
1: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Koulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altra semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
18: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar, y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
1: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Jaio Postlleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Jaio Postlleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival, on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès, que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és, és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda un pla de joc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi haurà 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casadó i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
7: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
9: Però lo ha seguit, sí, des del principi fins al final. Ha sofrido, claro, né? Però som vencedores i estic molt feliç con la victòria del meu club.
6: I, Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i iniciar després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però Avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen a les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant, o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus. Però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat USTEC Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
14: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
14: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
14: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Ho sentíem, eh? El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: I gràcies a vosaltres.
1: El sentim molt fluixet, no sé si podria pujar el volum.
17: Sí.
1: Ara sí, perfecte.
17: Bon dia, sí.
1: Bon dia, perfecte, perfecte.
17: Bon dia.
1: Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
17: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent, bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, que el que han volgut és esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més igual suposaria que places quedessin desertes o una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-ho.
1: Però el que sí que com sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
17: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000. O sigui, 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants doncs, d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? Doncs, en principi, a veure, tot això dependrà de nosaltres tenim fins al 2028, és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors en aquell moment el nombre de places que haurem creat en el sistema, addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I per tant creiem que en aquest moment ja els nombres hauran canviat substancialment.
1: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
17: Bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls, el Guillem Martínez de BTV.
18: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes de campaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somiem al Mes o aquesta tenda de campanya trencada.
19: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
20: És un tema, crec, social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
18: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un somier aparentment en ús. No el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
1: I en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
21: Bon dia.
1: Avui destaca el duel decisiu que disputa Girona al camp del Rayo Vallecano.
21: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
22: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
21: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
23: Felicitar primer de tot el

0: Anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Haiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Beitmon estel·lar van donar al Haiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Haiopos com el Baxi lluitant per la permanència, ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
1: I aquesta tarda,
0: aquest tram final.
1: Pendent de la rua,
0: de la rua, i tant.
1: Gràcies,
0: sí, demà
1: Cristina.
0: Ho expliquem.
1: Vinga, fins demà, que vagi,
0: que vagi
1: molt bé.
0: Bé.
1: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final. Amb aquesta victòria del Barça que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda, que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
2: La xarxa de comunicació local. Tot el que

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.

to me. Every time you go away, la música de Paul Young, Tutti Maya, y la final, dos siglas pasan. L'any 1985, Every Time You Go Away, Paul Young. Sempre per començar un tema molt especial. Per començar què? Doncs això, aquest temps de ràdio, que ara escoltes, des de les ones, des de qualsevol dispositiu, som la gent nostàlgica. Remember, revival del pare que no me olvides.

sí, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Avui, com ja vam anunciar a l'entrega anterior, segona i última part dels solistes de conjunt, és a dir, els cantants que van triomfar en solitari, però abans van triomfar com a cantant de conjunt. Amb la primera entrega vam tenir ja un bon repertori. Tony Ronald, el que farem avui també homenatge ja per acabar. Si vam començar amb Tony Ronald l'entrega anterior, avui rubricarem aquest temps de ràdio, aquesta segona entrega, amb el mateix Tony Ronald. Però això serà el final. Tony Landa, Cristina i Los Stop, Janet, Robin Gibb, Bigis, Camilo Sesto, Alicia Granados, d'Alicia i Nubes Grises, Diana Ross, Miguel Ríos, Los Brincos, en Juan y Junior, Juan Pardo... Van ser alguns de les veus que van conformar la primera entrega d'aquest Para que no me olvides. Benvinguts, segona entrega de solistes de conjunt. Som-hi i després expliquem

sí, l'heu conegut seguríssimament. Llorenç Santa Maria, Lorenzo Santa Maria. Llop Grous, en la seva etapa, era cantant d'un conjunt magnífic, que es feien dir Los Z66, els Z66. Una versió d'un tema que venia de la música americana d'un grup que es deia Edison Lighthouse i que es deia Crece l'amor. Llop Grous, a l'amor creix. I és que Llorenç Santa Maria, a part de ser un excel·lent melodista, era un rocker increïble. Ell sempre s'ha definit com a home de rock. Si no, fixeu-vos en aquesta cançó. Amb els mateixos Z66, aquest tema que es deia I've Been Here, que va ser un tema de força èxit des de les Illes, des de Mallorca. El Llorenç Santa Maria, abans de triomfar, solista d'un conjunt importantíssim,

Heavy Heart. Curiosament, a la cara B hi havia una altra cançó cantada en anglès molt melòdica. Amor, és el que tinc només per donar-te. Ai, Vinger. Així era Llorenç Santa Maria en plan rocker. Amb els innovadors Z66. Solistes de conjunt, i clar, si tenim el Llorenç Santa Maria, el nostre bon amic Llorenç Santa Maria, l'escoltem ja com a solista consagrat. No posarem la cançó que pateix el nostre programa de ràdio des de fa 3 dècades, el Para que no me olvides, però sí aquesta cançó. Ay, si tú fosis la meva dona, si tú fueras mi mujer, mi compañera. ¡Qué bonica! Llorenç, una abraçada, company.

T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Lady Writer, una de les grans cançons de Dire Straits. Mark Knopfler, abans de ser un gran instrumentista i també cantant, va ser home de conjunt, com no, dels mítics Dire Straits. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, solistes de conjunt, també autèntics músics rellevants com el gran Mark Knopfler. Lady Writer, una de les grans cançons de la seva etapa amb Dire Straits. Creador de grans temes instrumentals, sobretot amb la seva gran guitarra solista. Nacionals, internacionals, solistes de conjunt. Que bona és aquesta. Conjuntament amb un gran saxofonista que es deia Jerry Rafferty, van fer aquesta peça musical.

Hi ha un tema de Mark Knopfler que sempre m'ha encantat, que va ser utilitzat per sintonies, sobretot per programes de ràdio tranquils, de música melòdica, d'hores tranquil·les, relaxants, de poesies. És un tema fantàstic de Mark Knopfler. Ja hem recorregut la seva etapa de conjunt amb Dire Straits i la seva noia escriptora Lady Whitaker. Un tema que fa il·lusió per aquesta segona entrega de solistes de conjunt és aquest tema que es parla d'un llarg camí, Jalon Road. Et sona? És una autèntica joia musical. Quants bons records de bones sintonies i bons temps de ràdio amb altres etapes, èpoques, freqüències i sintonies que són ja pel record, però que aquí queden per sempre. Et sona, eh? Jalon Road. El camí de la ràdio mai s'atura per vosaltres. Des d'aquest programa de 3 dècades, jo particularment hi puc sumar 2 més. Què us sembla? Llargues, llargues.

La gran escudaguda, la versió de Los Gritos de la Vida Sigue Igual, la cançó que va llançar, rellançar i confirmar Julio Iglesias amb aquell festival de la cançó de Benidorm de l'any 1968. La vida sigue igual. Era obligatori, com hem explicat moltes vegades, que en aquell festival hi hagués dues versions de la mateixa cançó. Julio Iglesias la va cantar, però qui compartia era aquest conjunt que es deien Los Gritos, que tenien un gran solista, que també triomfaria en solitari. Per això va avui amb aquesta selecció de solistes de conjunt, Para que no me olvides. I és que, amigues i amics, sí, sí, la vida continua igual. Per algunes coses sí, per altres no tant. Què tal si escutem amb Els Gritos i una altra cançó preciosa? També la van defensar al mateix festival de la cançó de Benidorm, però dos anys més tard, seria l'any 1969. És un tema que m'encanta, bonic, entranyable, nostàlgic, d'un final d'estiu i un amor que se'n va. Adiós, verano, adiós, amor. La veu de Manolo Galván destacant amb Los Gritos.

0: Manolo Galván. Les seves grans cançons. Te quise, te quiero y te querré.
1: Pienso que tú no existes.
0: Primer, la seva etapa en Los Gritos. Recordant la versió excel·lent de La vida sigue igual, que va ajudar moltíssim a Julio Iglesias a comprar una terrassa i guanyar el Festival de Benidorm de l'any 1968.
1: Horizonte sin final.
0: Te quise, te quiero y te querré, que l'ordinador ens ha fet una trastada i no l'hem pogut sentir. La convencem amb una altra. Ah, i a part del tema de La vida sigue igual, adiós verano, adiós amor. Cançons amb aires de festival. No està l'etapa de Los Gritos va acabar-se i Manolo Galván seguiria triomfant en solitari.
2: ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto?
0: Solistes de conjunt, Para que no me olvides. Homenatge al desaparegut, tristament. Que en simpau Manolo Galván. Que bé cantava aquest home i quina veu tan peculiar amb aquest toc ronc.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.

dedicat a qui estimo. Dedicated to love you. No em negreu que eren autènticament excepcionals temames ante papas des de la música pop dels anys 60, any 1967. I ara veureu per què posem a temama Sante Papas, perquè dos dels seus components també van triomfar en solitari. Una de les seves excel·lents cançons, Dedicated to Love You, dedicat a qui jo estimo. Sí, sí, agafes la ona. No obstant, temama Sante Papas tenien cançons molt conegudes. A part del Somni de Califòrnia, California Dreaming, aquest excel·lent quartet que van ser pioners a fer quatre veus mixtes. Elles dues i els dos. Destacam a Mama Cass Elliot i a John Phillips, que escoltarem en solitari. Monjay, Monjay, el seu autèntic número 1.

la veu de John Phillips, amb aquest Monday Monday, amb aquest grup curiosament anomenat Els Papes i les Mames, Els Mames i els Papes, Té Mames amb Té Papes, que van triomfar fins que el conjunt va dissoldre's. Dècada, anys 60, Monday Monday, California Dreaming, The Decade to Love You. Dream a little dream of me. El gran solista del Té Mames amb Té Papes era el gran John Phillips. L'escoltem en solitari amb una cançó que, sens dubte, val la pena. Te'n recordes? El quartet va dissoldre's i John Phillips va anar en solitari amb aquesta cançó de l'any 1970, Mississippi, dedicat al riu que va veure néixer el conjunt, el cap de dos Mississippi d'USA.

Juan de Mineria, que és Albert Hammond. Albert Hammond, abans de triomfar en solitari, amb les seves versions de sempre i cançons pròpies, va formar part d'un conjunt que es deia The Diamond Boys, conjuntament amb el seu germà, Richard Hammond, nascut a Gibraltar. Llanitos, Albert i Richard Hammond i The Diamond Boys van conformar un conjunt realment conegut, The Diamond Boys.

obstant, arribaria l'any 1972 i Albert Hammond faria la seva targeta de presentació en solitari. Ah, sí, amb el seu nom, Albert Hammond. Amb l'avantatge d'haver nascut a Gibraltar i poder cantar tant en anglès com en castellà sense cap mena de problema. El seu primer gran èxit va ser aquesta cançó que ens deia que mai havia plogut al sud de Califòrnia. In Never Raging Southern California, te'n recordes? Després vindria aquella lliure banda elèctrica. The Free Electric Band i moltes més cançons que també escoltarem, que no? Alguna de les seves mítiques versions de temes de la música de tot el món. In Never Raging Southern California, mai plou al sud de Califòrnia. Ja tingui semblar-se això. Albert Hammond. Abans de cantar en solitari, com no, andar.

A veure si hi ha una mica de sort i podem seguir soltant. In Never Ranging Southern California. Amb la seva versió original.

em sembla que no hi haurà sort. La tecnologia ja veu que avança molt, però també juga males passades. Albert Hammond. Abans de ser solista, va aportar les seves cançons amb Diamond Boys, In the Rising Sutter, California. A veure si la podem repescar, però mentrestant anem a escoltar l'Albert Hammond amb aquelles incomptables versions de temes mítics que venien de la música, sobretot mexicana, i de la melodia del nostre país. I no recorda les seves versions de Quiéreme Siempre, Eres Toda Una Mujer, Luna de Miel, o aquesta mítica Ansiedad.

0: diuen que el que la segueix l'aconsegueix. Sí, ha estat possible finalment. Tens algun altre equilibri tècnic. In Never Raining Southern California, versió completa de la versió original, la primera que va suposar el llançament en solitari d'Albert Hammond després de la seva etapa amb el seu germà. Amb The Diamond Boys, per a que no m'olvides, solistes de conjunt, segona entrega, un tema mític.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

Ai, joves, érem tan joves, ja jo guants. Serem versió del Santi Carulla i els Mustang, aquí. Cliff Richard és el nostre proper protagonista amb els solistes de conjunt al Para que no me olvides. Perquè Cliff Richard, abans de l'Eurovisió, Congratulations, i tenia altres èxits, va ser cantant dels Shadows. Shadows, que després triomfaria també en solitari amb els seus grans temes instrumentals, temes de corda i bateria i percussió, i Cliff Richard amb les seves cançons també en solitari. Per tant, doncs, Cliff Richard, un mític de la música british, de la música anglesa, primer en Shadows, després en solitari. Una cançó preciosa que es diu We Don't Talk Anymore. Ja no ens parlem. Malament, doncs, eh? Malament, si no hi ha paraula i diàleg. Cliff Richard, primer Shadows, després en solitari.

Louis, Don Tolkien y Moore, Cliff Richard. Situant-se als anys 80, Louis, Don Tolkien i Moore, ja no ens parlem d'aquests trencaments, aquells amors, desamors i contramors. Cliff Richard, primer en Shadows, després en Solitari. Un dels grans de la música British de sempre. Ja que estem en farina de Shadows, no em puc resistir a posar una peça musical dels Shadows. Us sembla bé escoltar un dels seus grans temes entre els seus centenars d'èxits? Una gran exhibició de guitarres, sobretot en Frank Marvin. Foot Taper, para que no me olvides. Solistes de conjunt, però també amb alguna altra permissibilitat per vosaltres i per mi.

També Mike Kennedy, solista de Los Bravos. Draypot, un dels temes dels seus inicis amb l'etapa Bravos. Conjunts cantants, solistes, tots junts barrejats per primer en l'etapa de conjunt. Mike Kennedy també tenia cançons realment boniques. Primer amb els Bravos i després en solitari. Qui no recorda aquella, és potser de les més destacades del seu repertori, que no va ser massa extens. Se'n recordeu d'aquell pallasso boig, un pallasso loco, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Solistes de conjunt.

Mike Kennedy en solitario, un payaso loco. The Clown Town. Como le indica, triunfes plenament en solitari. Primera la versió d'aquell tema, La Pioja, que va batejar con Tomorrow, que va ser el seu primer single en solitari. Tres temes com aquest, però no massa fortuna. Triunfa pletòric amb Los Bravos, no tant en solitari. Mike Kennedy, no obstant una gran veu, una persona realment extrovertida. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Segona entrega de solistes de conjunt. I així, cançó a cançó, remember, remember, record a record, passen dues hores, 120 minuts sempre, a

cançons que posem de fons també perquè tu la recordis. Nothing's gonna look with you. Starship. Para que no me olvides. Segona hora. Para que no me olvides. Amb aquesta freqüència cada cap de setmana i per qualsevol dispositiu arreu del món, viatgis, vagis on vagis. Amb la primera entrega, recordeu que vam posar la música de la Janet. I d'on venia la Janet? De cantar amb un conjunt que es deia Picnic. Joves, joveníssims, amb el Rafa Túria i amb el Toti Soler i dos components més. Bé, doncs, a part de la Janet i Mec, com dèiem, el Picnic tenien un home molt important com a compositor i excel·lent guitarrista que va acompanyar a les millors veus de la cançó catalana i també no catalana. Bé, doncs, el Toti Soler va atrevir-se també a cantar alguna que altra cançó. L'escoltem primer en la seva etapa en Picnic, sí? Recordem que amb la Janet va posar temes com No digues nada. Ara posarà Calla de vinya. Doncs no! Posarem un tema que a mi m'encanta i porta molt bons records d'època d'estudi, d'època de col·le, d'època de batxiller, d'època fosca, blanc i negre, però que un mai oblida, perquè sempre hi ha èpoques a la vida que, per molt complicades que siguin, no te n'oblides mai. Amanecer. Amanecer.

t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

0: Jordi Soler, tot i Soler, primer en Pícnic, després també cantant, encara que ell es va prodigar com a compositor i acompanyant a grans de la música, a Serrat, a la Maria del Mar Bonet i molts d'altres solistes de conjunt, també el Jordi Soler, Pícnic, Amanecer i Petita Festa.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
0: I així, cançó a cançó, van passant els 120 minuts. Les dues hores del nostre Para que no me olvides. Solistes de conjunt. Ens queda una part curteta, però l'aprofitarem molt ben aprofitada. Ja ho veureu.

l'hem guardat quasi bé pel final. Demi Russos. Abans de triomfar en solitari amb moltes i bones cançons. Un grup mític, Aphrodite Child, que hem posat tantes i tantes vegades a les tres dècades del Pare, que no m'olvides. Un dels seus grans èxits marcant hora, It's 5 o'clock. Són les 5 en punt. No sé quina hora serà quan soni el programa, però sigui l'hora que sigui en cap de setmana. Happy weekend, bons records, bons remembers. Com no, Demi Russos, primer amb Aphrodite Child, després amb solitari. Hi ha cançons autènticament inoblidables com aquesta. Demi Russos, la veu calcada amb el conjunt, amb el Lucas Lideras i amb el Vangelis Papatanisau. Jo, no sé, és difícil triar una cançó, però em quedo amb aquesta, que suposo que t'omplirà totalment, perquè és d'aquelles cançons de traca, petó, mocador i d'estar-se amb una rajola. Forever and ever.

Demis russos. Pure barra nevarra. Però, en fi, ja que estem parlant d'Aphrodite Child, també destacarem que va haver-hi un altre gran de la música d'Aphrodite Child que també va aparèixer en solitari. Us sona Vangelis Papatonisau? Aphrodite Child, Spring, Summer, Winter and Fall, Rain and Tears, It's 5 o'clock, I Want to Lie, End of the World, Demi Russos, Forever and Ever. Vangelis, el gran teclista d'Aphrodite Child, també va triomfar, no com a solista, però sí, valgui el nostre homenatge com a gran instrumentista creador de grans bandes sonores. Aquest va ser un tema molt repetitiu de sintonies de ràdio d'aquella època, amb bona mitja inicis de la freqüència modulada. Estàvem situats als anys 70. Chucho and Newman. Un toc d'Evangelis no anirà mai malament. I amb aquesta recta final dels solistes de conjunt, fent aquesta excepció com a solista instrumental. Evangelis Papatonisau, d'Aphrodite Child, a la gran música. El tercer Aphrodite Child, el Lucas Sidera, es va gravar un disc, però no el tenim amb el registre de música.

gran Vangelis. Temas como aquel o aquella banda sonora de Chariots of Fire, Carros de Fuego, y otros grandes temas. Aphrodite Child, Jaime Russo, Vangelis y el tercer Aphrodite. Això es va acabant. La segona i última entrega de Solistes de Conjunt. Les persones, les amigues i amics que vau escoltar la primera entrega del Pare que no m'olvides, sabeu que van començar fent homenatge a un gran amic, el que sempre guardem al nostre cor, el cor d'amic i també de gran músic, Tony Ronald. Amb ell van començar la primera entrega d'aquests Solistes de Conjunt i amb ell acabarem. Així ho vam dir i així ho complim. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Marchando, un autèntic toc, amb els darrers 10 minuts de Tony Ronald.

Tony Ronald amb la seva tapada conjunt amb Tony Ronald Group, Gogós incluïdes, te'n recordes? Do you remember? Que gran era, que grandiós era el Siegfried Van de Hux. Tony Ronald. També Tony Ronald tenia cançons molt boniques amb el seu repertori ja com a solista dels darrers temps.

Tony Ronald amb l'etapa de conjunt, Tony Ronald Group, i també les cançons mítiques ja en solitari. Tony Ronald, a part de ser un home alegre, productor dels Diablos i altres conjunts, arranjador de música, en directe sonava quasi bé millor que en disc. Però també Tony Ronald era un gran, gran, grandiós baladista. És una cançó que no és molt coneguda, que diguem, però a mi m'encanta perquè pregunta això de guai. Tony Ronald sabia cantar melodies millor que ningú. En la primera entrega vam posar la seva excel·lent versió d'Un Shy Melody. Escoltem aquesta cançó i a dos de restems de Tony Ronald. Fixeu-vos que també era un gran baladista. He came back and I know love is blind.

Guai. També sabia cantar melodies de meravella. Recordem que en la primera entrega van posar aquell Perdóname, amigo. Good night. Guai, per què? Aquesta és la pregunta. Per què? Perquè el temps marxa. I si amb ell van començar, amb ell acabarem aquest Para que no m'olvides. Sí, sí, ho farem. Ja sé que no és el Tony Rodal, són els Raptor Brothers, amb la cançó simbòlica d'aquests temps, de que Tony Rodal tenia el seu gran conjunt. Eren 7 components i aquelles dues gogos que l'acompanyaven a tot arreu. I aquell Ford Mustang on es presentava a actuar. Espectacular, ho havíem vist. A diferents indrets aquí de l'entorn on estem gravant, enregistrant aquest Para que no m'olvides, a les comarques del Garraf i el Penedès. I tu, de ben segur, que per la Catalunya central, pels Pirineus, per les Terres de l'Ebre, per tot arreu també l'havies vist, per la Costa Brava. Va acabar vivint a la costa del Maresme, a Premià. Petons per elles, per vosaltres. Abraçades per ells, per vosaltres. Amigues, amics, per a que no m'olvides, punt i final a la segona entrega de Solistes de Conjunt. Que vagi molt bé i feu-me el gran favor de ser feliços dintre del que es pugui. No és fàcil, ja ho sé. I sobretot, no perdeu mai el fil conductor de la ràdio. Joan Enric Vidal, des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès, per tot el món. Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Amb ell vam començar, amb ell acabem i amb la mateixa cançó. La versió de Tony Rodal pletòric, d'un Shy Melody, melodia encadenada. Que vagi molt bé. Recomana'ns, perquè aquí som exclusius. Tercera dècada del Para que no m'olvides.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: me. Help me. Help me.
1: Ona Vídeos 107 FM.

0: Ona Bitllas.
1: Bon dia a tothom. Esteu escoltant Ona Bitllas.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal estàs, Biel?
1: Home, doncs molt bé. Tu estàs bé també?
0: Sí, amb moltes ganes del programa d'avui.
1: El programa d'avui agradarà molt, sobretot a la gent jove, perquè tenim un convidat que potser molts de vosaltres ja el coneixereu. Qui és, Emma?
0: Exacte, avui aterra als estudis de Tota Ona el Manu, un jove que, a part de ser creador de contingut de xarxes, també ha creat la seva pròpia marca de roba, No Logos.
1: Així és, Emma. I suma més de 500.000 de seguidors en totes les seves xarxes.

0: viatges, i amb ell parlarem sobre tots els seus projectes personals, professionals i de moltes més coses. Així que quan doncs vulguis comencem, no?
1: Oh, i tant, comencem.
0: Som-hi.
1: Anem. Doncs benvingut, Manu, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, encantat d'estar aquí formant part del vostre projecte i amb tots vosaltres.
1: Bueno, havies estat mai en una ràdio?
2: Sí, un parell de vegades, sí, sí, sí.
1: Per una entrevista, entenc.
2: Sí, sí, sí.
1: I va anar bé?
2: Sí, força bé, força bé.
0: T'agrada la ràdio?
2: No la consumeixo molt, però em sembla superinteressant i és necessària.
0: Exacte, molt ben dit. Doncs per començar ho volem fer cronològicament, vale? Perquè la gent es situï. I en primer lloc et voldríem preguntar que com va començar aquesta idea d'endinsar-te en el món de les xarxes, perquè com sabem fas contingut a xarxes, com va començar aquesta idea?
2: Doncs pues mira, jo vaig començar a xarxes farà uns 2 anys, a l'estiu del 2024. Al principi va començar una mica més per la conya, va començar amb mi fent vídeos amb els meus amics, amb el futbol, amb les colònies de l'esplai, però a poc a poc va anar funcionant millor. Algun vídeo se te'n va amb una miqueta més de visites, veus que això pot funcionar i dius, bueno, doncs anem a posar-nos-hi una mica més en sèrio.
0: Clar.
1: Molt bé, i quan vas començar i vas veure que vas començar a créixer, vas veure que potser anava en sèrio, com va ser aquest canvi del teu estil de vida?
2: Ha sigut tot molt progressiu, o sigui, jo ara mateix segueixo tenint la mateixa vida, amb més feina, però la mateixa vida, i és el que m'agrada principalment, que puc compaginar, doncs, el que vindria a ser la meva feina, el que més m'agrada fer, que és estar amb els meus amics, estar al futbol i estar per aquí al meu poble.
1: Vull dir que et mantens igual, quasi bé, no?
2: De moment sí.
0: De moment sí. I parlant de que tu combines tot bé, estàs estudiant alguna cosa o et dediques 100% al món laboral ja directament?
2: L'any passat vaig començar la carrera de periodisme.
0: Ah, mira, com nosaltres.
2: No sé si vosaltres estareu,
1: sí.
2: Oi?
0: On la vas començar?
2: A l'UAB.
0: Ah, jo estic a l'UAB.
2: Sí. Sí, sí. Jo la vaig deixar en 2 setmanes, vaig començar.
0: No et va agradar.
2: Bueno, sí, bueno, aquest any estic estudiant un postgrau de disseny i confecció, però bueno, són 2 dies a la setmana.
0: Tu pots combinar bé, tens temps per tot.
2: No hi ha cap problema.
1: I t'agrada?
0: Bueno, una mica, no?
1: Molt bé, molt bé. I també veiem que és això, no? Doncs que el teu contingut, doncs, parles de molts temes, has fet algun viatge també, no?
2: Sí.
1: I t'has anat movent. I el teu entorn, la família, els amics, com va rebre que de sobte doncs, et dediquessis? Perquè potser els pares a vegades...
0: Clar, potser a vegades diuen, home, això és una miqueta arriscat, no?
1: Clar, espanta el fet de potser dedicar-te a xarxes, clar. Com ho van rebre?
2: Bueno, la veritat és que la meva família en general, tant la part de la meva marca de roba com la part de les meves xarxes, al principi no és que no els hi fes gràcia, però em deien, potser hauries de provar d'estudiar alguna cosa més sèria, tal... La veritat és que no els he fet gaire cas i dono gràcies perquè gràcies a això estem aquí.
0: Clar, gràcies a que tu t'has pogut dedicar al que volies, doncs mira,
2: exacte.
0: Avui pots estar aquí. I per crear aquest contingut, que és un contingut bastant concret, quin procés tens per crear els teus vídeos? Les idees com et venen? Com sorgeix tot?
2: Pues mira, jo quan m'he de posar a fer qualsevol vídeo, qualsevol campanya, qualsevol cosa així creativa, em poso així 20 minuts amb música, a pensar, dic, mira, podria sortir per aquí, podria sortir per aquí, i tinc la sort de que al final m'acaben sortint les idees. No sé si a tothom li anirà així, però a mi per sort sí.
0: És un bon procés, clar.
1: Sí.
0: Així, no?
1: Nosaltres aquí ha vingut gent que bueno, no es dedica tant com potser a les xarxes, que potser és cantant, i alguna vegada ens expliquen que quan els hi venen una idea doncs potser s'ho apunten directament al mòbil o potser fins i tot amb una llibreta. Tu, quan et ve, potser que et vingui alguna idea que jo estàs amb l'autobús i de sobte et ve una idea, te l'apuntes al mòbil o...
2: Sí, sí, jo crec que això ho fem una mica tots,
1: sí.
2: És superútil. No em passa moltes vegades, però quan passa i ve una idea d'aquestes al cap, te l'has d'apuntar.
0: Home, sí, perquè a vegades són idees bones que després les pots acabar fent i poden tenir la viralitat a xarxes.
1: Sí, sí. També has comentat que al final el teu estil de vida tampoc ha canviat, que continues quasi bé igual, perquè també has començat a dedicar-li molt de més temps. Llavors, la gestió del temps, com t'ho combines? Perquè estàs amb els amics, amb la família, també has de dedicar-li temps, també estudies el postgrau aquest, com ho fas?
2: Mira, m'agradaria dir-te que tinc tot ben organitzat, amb una agenda, amb una quadrícula, però res a veure, o sigui, és un dels meus objectius, però sóc un caos. Igual una nit em passo 4 hores treballant en el que hauria d'haver fet durant el dia, igual un dia tinc tot el dia lliure, o sigui... M'hauria de començar a organitzar perquè és un caos total. Ja. Bueno, de moment anem avançant i és un dels meus objectius.
1: Vas una mica sobre la marxa, entenc.
0: Vas fent, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Home, bueno, clar.
2: Ara ja amb la meva marca estic havent de començar a organitzar-ho tot una mica més perquè ja és més serio i és professional.
0: Clar.
2: Però m'està costant.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, veig que vas molt, molt tranquil, vas molt sobre la marxa, no? Com sorgeix
2: sí,
1: tot.
2: Sí, okay. Sí, sí.
1: Bueno, també posar-te pressió.
0: Clar, potser surt millor si vas així, perquè si vas amb sota pressió sí. A vegades potser dius que pots cansar més ràpid o pots ja dir, pues, mira, no agafa nada más, saps?
1: Sí, sí.
0: I ara que ets una persona bueno, realment coneguda en aquest, bueno, almenys a la nostra zona i també tens molts seguidors, t'ha passat que la gent a vegades, amistats, et venen per interès, perquè tenen, no sé, volen algú teu i t'acosten per...
2: Nah, que va.
0: No? Sí. La gent no...
2: Jo els amics que tinc, els col·legues que tinc, sé qui són i sé que si s'intenta apropar alguna persona de fora es nota,
0: no
2: llavors els que tinc són els de veritat i els estic molt agraït, o sigui que per aquí cap problema.
0: T'ajuden professionalment, no? També
2: sí,
0: entenc.
2: Sí, m'ajuden molt.
0: Sort dels amics, però nosaltres dos.
1: I tant, sí, sí.
0: I bueno, a més de creador de contingut, tens també una marca pròpia de moda, vull dir, no logos. Com va sorgir aquesta idea? Des de sempre volies haver-te dedicat a aquest sector així de la roba, de la moda?
2: Doncs mira, a mi des dels 12-13 anys em mola molt la moda, em mola molt pues, mirar bé com em vesteixo, mirar bé el que represento, vestir-me, i des de petit, des dels 14-15, jo havia intentat diversos models de negoci, saps, típic, que intentes quan ets així un xaval, i òbviament tot m'havia sortit fatal, o sigui, tot clar. Com el cul, però ho vaig relacionar amb el món de la moda, que realment és una cosa que m'agrada, i pues, quan ajuntes a intentar fer un projecte amb algo que realment t'agrada, és molt més fàcil, i encara que al principi et surti malament, pues, tu li segueixes posant ganes, li segueixes posant esforç, i així és com es treuen les coses endavant. Clar. Sense deixar-ho a la primera que et caus, seguint intentant, i pues, a vegades surt, a vegades no, però si no ho intentes...
0: Clar, quan no surt s'ha de seguir, perquè si és el teu somni, vull dir, en el fons s'ha d'acabar
1: sí, sí,
0: lluitant.
1: Sí. Bueno, sí, és que aquí ho diem sempre, que si t'agrada algú...
0: De fet,
1: dir...
0: han vingut també, bueno, van venir els cantants al sí. Cielo i al Bosch en Tigi, que van venir aquí i ens van dir el mateix, que al principi costa, però que sí. Després arriba un punt que, clar...
2: Costa, costa.
1: Sí, i quan vas veure que volies fer-ho 100% el tema de crear la marca i això, com va ser aquest inici? Com ho vas gestionar?
2: Doncs pues ja t'he dit, si ara tot és un caos, tu imagina't fa un any i mig, fa dos anys. Impressionant. Al principi no saps ni... d'on has de treure la roba, com l'has de produir, com l'has de vendre després, els temes legals...
0: Clar, tot això com ho has anat aprenent?
1: Clar.
2: Sobre la marxa, com et deia l'Ona, sobre la marxa, sí. Sobre la marxa, sí, sí, sí. I al final crec que és la forma més ràpida, perquè si al final estàs mirant què et pot sortir bé, mirant què et pot sortir malament, estudiant-ho tot, no acabes d'arrencar, saps?
0: No.
2: Arranques i ja veurem ja què s'ha d'arreglar.
0: Exacte.
1: Has comentat això de que... No, quan comences no saps realment d'on treure la roba, com fer-ho, llavors ara potser que ja tens una miqueta de recorregut, com és aquest procés de tenir la roba, fer-la, enviar-la?
2: Una puta merda.
0: És el pitjor, que, o sigui, el que menys t'agrada no, de
2: sí,
0: tot això.
2: Sí, sí, sí, jo ara ja amb la meva marca estic començant a delegar, començant a contractar perquè em facin tot això, perquè
0: clar.
2: T'ho juro que és, o sigui, parlar amb els proveïdors, parlar amb gent que potser no és d'aquí, saps? Que et facin tot exactament com vols, que t'enviïn una mostra d'una prenda,
0: clar,
2: que sigui així, és horrible.
0: Tu demanes la roba, llavors tu poses, la personalitzes, diguem.
2: Sí, o... no, jo la faig des de zero.
0: La fas des de zero tu?
2: Sí,
0: vale.
2: Amb els patrons, amb hòstia. Les mides, tot des de zero.
0: Feina, clar.
2: És feina, és feina. Això.
0: Llavors, clar.
1: Llavors saps cosir tot?
2: Cosir sé, però a veure, aquest tema no el toco jo. Ah. Jo toco més el tema de disseny, tema de vull que una prenda sigui més oversize, més... cropet, més el fit que tingui, les personalitzacions, aquesta samarreta és bastant cropet, saps? O sigui, tot des de zero perquè al final quedi exactament com jo vull.
0: I com va sorgir la idea? Perquè crec que la teva marca és molt significativa, les estrelles, no?
2: Mm.
0: I com va sorgir aquesta idea de posar-hi estrelles?
2: Mira, són quatre estrelles.
0: Sí?
2: Tres de les quatre estan buides.
0: Sí?
2: I una està plena. Aquesta que està plena representa pues, aquest tipus de persones que no es conformen amb una vida normal, per exemple, sinó que, com vosaltres, per exemple, intenteu
0: exacte.
2: Complir els vostres somnis,
0: sí, sí.
2: Intenteu complir els vostres objectius, encara que sigui difícil, perquè és difícil, però que ho segueixen intentant, que li foten ganes i que no es rendeixen. Això és el que es representa.
0: Joder, doncs pues que guai.
1: Joder, molt bé.
0: Mira, amb unes estrelles el que pots arribar,
1: oi,
0: no? El missatge que pot haver-hi darrere de tot això.
1: Sí, sí.
0: I has dit que pues, és molta feina, tens tot un equip darrere que t'ajuda. Ara estàs començant a fer-ho, no?
2: Ara estic començant a contractar. Fins fa poc no. Fins fa poc ho portava absolutament tot jo, m'ajudant amb els meus amics, una cosa puntual, però et dic, eren hores. I ara ja estic començant a contractar, tinc ara dues persones contractades, a temps complet, però...
0: Però estan contentes, tu estàs content, va funcionant.
2: Sí.
0: Millor.
2: Per sort, sí.
0: Bé, costa a vegades trobar un equip.
1: Sí. I clar, el tema de l'economia, de tot el tema de gestionar els diners, ara perquè tenies un equip? Però abans com ho feies? Perquè devies ser també bastant...
2: És complicat, és assumir riscos, és dir, bueno, me la jugo, si surt bé, i si no, pues ja veurem el que fem. Per sort, fins ara ha anat sortint tot força bé, depèn del dia, millor o pitjor, però bueno, ho hem pogut treure endavant i ara ja cada cop es va fent més fàcil, o sigui que aquí dono gràcies.
1: Clar, és que al final clar, ha tingut un recorregut i has anat aprenent també molt, no? Sí. I crec que fins que no fas aquestes coses no saps realment totalment. El que és, si no
0: fins
1: ho toques...
0: Que, clar, fins que no entres dins no pots veure com és. Diries que és la pitjor part de la teva feina, gestionar el tema de diners i la gestió financera?
2: No, la pitjor part de la meva feina és parlar amb els asiàtics.
0: Clar, sí. És que és tot el món, en el fons, clar, això va tot el món.
2: És horrible, o sigui, els proveïdors, la majoria que tinc són asiàtics, ells es lleven quan aquí són les 2 de la matinada.
0: Hòstia, clar.
2: Són costa. Nits i nits, o sigui, ja et dic, és el pitjor.
0: Ja. I també a nivell de màrqueting, quin creus que va ser el punt clau perquè la teva marca arribés a gent? Què creus que vas haver de fer que diguis, això que vaig fer em va servir molt per donar a conèixer la meva marca?
2: Mira, algo que es diu molt és que la gent no li compra a marques, li compra a persones. Meva marca ha sigut des del principi molt, molt personal, molt de documentar el procés, de documentar com un xaval que no té ni puta idea va fent la seva marca, va traient endavant les coses com pot, i jo crec que és el que ha connectat amb la gent, és el que li ha agradat, perquè és 100% real i crec que és difícil de trobar això avui en dia.
0: Pues sí, perquè hi ha moltes marques que són tan... No veus la persona que hi ha darrere, saps?
1: No,
0: i aquí
1: més,
0: ho veus.
1: Clar, és com de modes, pues, ara està això de moda, tot es fem el mateix i només canvia que no està la marca, saps?
0: Ja, yeah. No, clar,
1: no, totalment. També sabem que la teva marca va arribar a Condé.
2: Sí.
1: Com va ser tu donar-te compte de, uau, vaig començar com una marca que potser no sabíem ni si anava tirant endavant i he arribat a Condé. Com va ser aquesta rebuda?
2: Va ser una setmana impressionant, o sigui, em vaig alegrar moltíssim, va ser un canvi de xip, un dir, hòstia, Déu-n'hi-do, saps? I llavors les coses ja començaran a anar força bé, però canvia, i comences a plantejar si, pues, on arribarà, on pots, pues, saps? O sigui, és heavy.
0: Però ell et va contactar, ell?
2: No, em va comprar directament.
0: Em va comprar directament?
2: Sí, i després... li vaig escriure i em va enviar un
0: missatge. Et va contestar i tot, no?
1: Sí. Ostres, i què et va dir?
2: No, em va dir, no sé què em va dir en francès, perquè no me'n recordo. Ah, bueno, clar. Escriure en francès amb el traductor. Sí.
1: Que guai, molt
0: home, és clar, a part del Jules Condé, tens algun altre famós que t'hagi contactat? O que t'hagis pogut conèixer en el món de les xarxes, també, clar.
2: Bueno, la setmana passada vaig anar a gravar una campanya amb el Pedri.
0: Què dius?
2: Sí, i també li vaig donar un parell de prendes, li van molar bastant.
0: Sí? Sí, hòstia, sí. O sigui, vas estar amb ella en persona.
2: Sí,
0: i
2: sí.
0: I com
2: sí.
0: És? Com va ser l'experiència?
2: No, bueno, el Pedri és un xaval molt normal.
0: Ja, sí, es nota.
2: Una mica curtet i...
0: No, però sí.
2: I no, però és un xaval de puta mare, o sigui, és superhumil, li vaig donar les prendes, li van encantar, i vam estar hores gravant amb ell una campanya de futbol a sobre, a mi em va encantar, la veritat.
0: I quan sortirà això, es pot veure o no, encara?
2: No sé si ha sortit ja, és amb Decathlon, sortirà a l'estiu,
0: vale. Suposo. No és de la teva, o sigui, la campanya no era de la teva marca,
2: no.
0: Era per una altra cosa. Mm. Però vas aprofitar i vas dir, doncs li donaré, a veure si li mola, i clar, molt bé.
1: I clar, tot el tema també de gestionar, perquè tu fas alguna publicitat, et contacten i et diuen...
2: Com a influencer et contacten moltes vegades, o sigui, et contacten tot tipus de marques, tot tipus d'entitats, que algunes paguen bastant bé, però jo la veritat és que intento mantenir-me bastant al marge de depèn de quins patrocinis, perquè, per exemple, només en l'última setmana m'han contactat 4 cases d'apostes que em paguen un pastizal, però jo no m'agrada representar això, no m'agrada fomentar la ludopatia, i al final els acabo dient que no, que si estigués en una altra situació econòmica probablement hauria d'acabar
0: acceptant-los,
2: però de moment els estic dient que no. M'han arribat a oferir molta pasta al mes, però jo,
0: això està bé, veus, perquè prioritzes els teus valors, les teves idees abans que diners.
1: Home, sí.
0: Molts influencers això els hi costa, eh? Els hi costa molt, excepte això.
1: Arribar a una quantitat gran i...
0: I jo m'és igual el que em donguin.
1: Ah, tu fas?
0: No, no, no, els influencers pensen, m'és igual el que em donguin que jo vull que em paguin.
1: Sí, sí.
0: I què t'anava a dir? I a nivell d'influencer, sense la marca de roba, diguem, et podries guanyar la vida ara mateix?
2: Sí, sí, sí.
0: O sigui que ser influencer, creador de contingut... guanyes diners.
2: I sobretot ja et dic, és que aquests patrocinis et paguen per viure quatre vegades, saps?
0: Que...
2: Però ja et dic, per sort puc estar...
0: Sí, clar, clar.
2: Puc estar al marge, sí, sí.
0: Molt bé.
1: I quin és el missatge principal que vols transmetre tu com a influencer i també com a doncs, creador de la marca?
2: Mira, com a creador de la marca, el missatge més profund que vull transmetre és el que ja us he comentat abans, que encara que una cosa sigui difícil, encara que un objectiu que tinguis sigui difícil... intentar-lo, posar-li ganes, perquè és l'única manera de saber si l'aconseguiràs o no, saps? Jo, al principi, quan feia vídeos, em pillaven 200 visites, 300, saps?
0: Clar, sí, aquest moment d'iniciar, potser vas rebre per part del teu entorn una miqueta de... O sigui, com, què fa aquest, fent vídeos, tal?
2: Sí,
0: o vas rebre això,
2: sí,
0: no? Això és típic de...
2: Tothom. Segons quan tu... també ho heu rebut.
0: Sí, però veus, hem de fer l'exercici de més igual, clar, anem fent i arribarà un punt pues, que ja no riuran, saps?
1: Clar, sí, sí, sí.
2: Exacte, ja et dic jo que després deixen de riure.
0: Exacte.
2: Llavors, doncs és això, anar-ho intentant. I el missatge que vull transmetre amb la marca és aquest, que ho intentis, que no facis el que et diu tothom, que facis el que a tu et surt i que si no surt bé, no surt bé, saps? Després amb la meva marca personal, amb les meves comptes tant de TikTok com d'Instagram, pues, més com sóc jo de veritat.
0: Sí, et mostres tu.
2: Sí.
0: I com et veus en el futur? Seguint amb la marca, seguint amb creant contingut... No?
2: Sí, sí, sí, a mi m'agradaria molt pues, tota la part que aquí ja em poso més en conceptes tècnics, però tota la part operativa de la marca, tota la part de paper i boli,
0: ja,
2: delegar-la, jo centrar-me només en el contingut, centrar-me només en lo creatiu i en la meva marca personal també, seguir fent vídeos, perquè la veritat és que m'agrada el caliu que em dona la gent.
0: Clar, i... hosti, això està sí, bé. Sí. I el somni que vulguis aconseguir en un futur, que diguis, això ho vull aconseguir tant personalment o amb la marca, vull arribar aquí...
2: Jo et dic que tots els somnis que tenia en un principi amb la marca, amb la meva marca personal, doncs, a poc a poc s'han anat fent realitat. Ara mateix et dic que estic amb ganes de seguir creixent en tots els sentits, però objectius com a tal no tinc. O sigui, jo disfrutar el procés, el que puc disfrutar i anar fent.
0: Pues molt bé. I per acabar, quin consell donaries tu a un jove que vol endinsar-se en el món de la moda, que vol crear una marca pròpia o que vol crear contingut? Què li diries?
2: És aquella, la meva càmera.
0: Aquesta, exacte.
2: Al principi és complicat, de l'hòstia. Ja sigui crear contingut, ja sigui fer qualsevol cosa, començar el teu projecte, començar la teva barberia, és complicat de l'hòstia, ja t'ho trobaràs. Però, joder, intenta-ho perquè t'arrepentiràs més de que no ho hagis intentat cada que t'hagi sortit malament. O sigui que intenta-ho, fot-li ganes, possiblement et surti malament, és possible que et surti bé, però ho hauràs intentat i això és el que compta, vale? Moltíssima sort.
0: Molt bé, tu.
1: Hòstia, vaya consell.
0: Espero que se l'apliquin, perquè hi ha molta gent que té aquí somnis aquí que no els treu, tio.
1: És que a mi m'han dit sempre, el no ja el tens.
0: El no ja el tens, sí.
1: Vull dir, ho intentes i si surt bé, sí, i si no, per altra cosa.
0: Si no,
1: vull dir,
0: o seguir-ho intentant fins a aconseguir-ho, perquè sempre hi ha processos que costen al principi, saps?
1: Sí, vull dir, totalment.
0: Molt bé.
1: Doncs molt bé, doncs moltes gràcies Manel per l'entrevista.
2: A vosaltres. Sí, sí, m'ha encantat.
0: Hombre,
2: moltíssima sort amb tot el que feu.
0: A veure com evoluciona.
1: A veure què tal va.
0: A veure si l'any que ve seguim, no ho sabem.
2: No, segur que sí, segur que sí.
0: Bueno.
1: No, però no marxis.
0: No marxis perquè...
2: No marxo encara.
1: Perquè ara ve la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
0: Exacte. Aquesta secció consta de, volem utilitzar, bueno, des d'aquí tota ona, volem que el català s'utilitzi més, que no es desapareixin, i on et diré una expressió en català que ja no s'utilitza gaire avui en dia i a veure si saps què vol dir,
2: ui,
0: val?
2: Ui, ui.
0: Si no ho saps, t'ho diem nosaltres, no pateixis, que ja tenim aquí apuntat i ja ho sabíem, però si no, a veure si la dius tu millor, vale? Som-hi?
1: Sí.
0: Vinga.
1: Doncs l'expressió d'aquesta setmana és tenir mala peça al taler. Saps què vol dir?
0: Què podries...
2: Tenir mala peça al taler... No en tinc ni...
0: No en tens ni idea. No passa res, m'agrada que siguis així, sincer, perquè hi ha vegades que han dit coses que...
1: Hi ha vegades que ho diuen superconvençuts i...
0: I no és, i jo, hòstia, com li dic que no és, eh? Doncs mira, aquesta expressió vol dir bàsicament que una situació és complicada, val? Difícil de resoldre o que pinta malament. Per exemple, doncs, és com dir que això no acabarà bé o que hi ha problemes seriosos. I bé, de fet, és força antiga perquè ve del món del tèxtil, quan es treballava amb talers, per tant, clar, vull dir... Imagina't si és antiga. És normal que no la sàpigues.
2: Me l'apunto. Sí.
1: No, i això
0: està fent. I per què no es fa servir, Emma?
1: Exacte. No es fa servir per simplificació del llenguatge, bàsicament.
2: M'ho imagino, perquè no es fa servir. No,
1: perquè queda tenir mala peça al taler, passejat. Llavors dir, pues, això pinta malament, hi ha problemes.
0: Més curt, no. Més directe, sí. Més al grano.
1: Totalment. Llavors aquí doncs promocionem que es faci servir tenir mala peça al taler.
2: Ho intentaré.
0: Vinga. Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots per veure'ns, per escoltar-nos, per seguir-nos a totes les xarxes. Gràcies, Manu, per estar aquí, per venir, per explicar-nos les teves experiències. Segur que a molta gent li haurà agradat escoltar tot el teu procés. I bueno, abans d'acabar, ens agradaria dir una cosa als espectadors que ens estan mirant.
1: És veritat, no recordava.
0: Digues, Emma.
1: Bueno, doncs volem dir que ens han acceptat el nostre podcast de tota ona a la llista de creadors en contingut de català.
0: Exacte.
1: I estem en dues seccions. En quines seccions hi ha?
0: Estem en el sector de societat, de 165, estem al número 58, per tant, poc a poc anem sumant. I de sector de llengua catalana i cultura, també estem al número 38, de 80. Per tant, ens alegra molt saber que el nostre podcast, doncs, poc a poc, va sumant i va pujant els graons.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I bueno, doncs estem situats en un bon lloc.
1: Totalment.
0: Gràcies també a vosaltres, a tots els convidats que venen, sí, no només nosaltres. És una feina de tots.
1: Sí, sí, que doncs, tenim visibilitat, anem fent. Clar, i estem supercontents. I a continuar així.
0: Que, bueno, a continuar així, exacte. Sí. Continuem aquí, com diríem.
1: Seguim aquí. Sí. I molt bé, doncs, això ha estat a tota ona.
0: La veu que vibra.
1: I no s'abandona.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
3: Ona Bitlles. El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: l'aplaudiment per Jaume Pena.
1: Ona Guilla, 107 FM.

Escoltes Ona Bitlles 107 FM.

0: Bona nit, Cap Roig!
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: a veure si hem fet bestieses, però l'actitud, la serietat i el rigor de tota la Junta, i jo crec que ja que reconeixeu, va ser la de no estressar ni el pressupost ni els jugadors. És a dir, perquè clar, també en una situació com la de l'Iker, com t'explicava ara el David, tampoc el que no podem fer és pressió. I per això nosaltres ara estem fent plantejaments pel futur de fer coses importants, però des de la il·lusió, no des de la pressió.
1: L'últim resultat a la màxima categoria ha estat de 4-2 a la pista.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat

0: 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
1: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
0: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
4: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat. Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
5: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
6: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
7: Estic molt contenta. No podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
8: Però lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
5: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
3: Notícies en xarxa.
1: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òmnius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
9: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan y que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
9: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
1: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
9: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
11: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una crida ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
9: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països, un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
1: Més enllà de l'antivirus en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
13: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
12: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saïf Abu Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
0: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
3: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
6: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
5: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
7: O acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
5: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
4: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
4: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
9: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
11: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
12: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
9: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
8: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
13: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
8: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
4: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja, Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
0: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
0: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
4: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
14: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
15: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
14: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
3: Notícies en xarxa.
4: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
16: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
8: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
4: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
8: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
4: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
20: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
19: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
4: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
21: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
4: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
22: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
23: No hem entrat bé al partit. És un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
22: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
1: Tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
22: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
5: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugar contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol, però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas a Berlín hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
0: afició van, ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apuntar un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Pero lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetats respecte del creuer Òndius, que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard, a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena a un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma en el cas de... ens dona molt de tranquil·litat això, i com sabeu el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: O acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
21: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària, és una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
18: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
22: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
23: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
22: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
24: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
22: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
25: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
26: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
25: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
27: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que el genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
28: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
27: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
0: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
4: Uns fets que haurien passat al 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per abús del mercat, per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions, tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: Hi ha en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director, Magí Sarigiol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
6: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
5: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el moll de Costa com a epicentre, i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.
0: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
7: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
8: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls, i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full.
7: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
9: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafan tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento. Bueno.
7: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
0: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Ara per fi estem sols.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sintonitzes Ona Bitlles.

I don't care. But last night, darling, I lost my underwear.

0: Escoltes Ona Vitlla 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

0: l'applaudiment per Jaume Pena.
1: Ona Guillas, 107 FM.

0: Bona nit, Cap Roig!
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.

0: Si tenim present que el que demostra el domini d'un equip en un país és la Lliga, el campionat local de Lliga, i que tot es pot reduir a números a la vida, a vegades, mirem amb números. Dos lligues consecutives, les últimes, però si mirem més enllà, tres de les últimes quatre lligues guanyades, cinc de les últimes deu guanyades, 12 de les últimes 20 guanyades, i si fem el recorregut una mica més llarg, 19 de les últimes 35 guanyades. Vist així, és evident que el que domina el campionat de futbol a Espanya és el Futbol Club Barcelona. Molta gent dirà, bueno, 19 de 35, doncs el Madrid n'haurà guanyat quasi el mateix, no? En el mateix període el Madrid n'ha guanyat 11. Llavors, per molt que s'intenti vestir d'una manera o d'una altra, la diferència és bastant abismal. Des de quan comença això? Pues, malgrat li pensi a algú, pues, bàsicament des de que va arribar el senyor Johan Cruyff i va canviar la mentalitat de l'equip, la manera de veure el futbol, la manera d'entendre el futbol, la manera d'entendre com triar els jugadors en qualitat i, sobretot, tota l'estructura del futbol base, perquè des de baix fins al primer equip tothom jugués de la mateixa manera i els resultats a llarg termini s'estan veient ara. Comencem.
1: Dilluns i hem de celebrar, estem de celebració perquè el Futbol Club Barcelona ha guanyat la Lliga amb diferència amb el seu competidor, amb el segon, que és el Real Madrid. Hem de fer cas també de les estadístiques que ens ha comentat el Joan Alonso, perquè no perdem una mica, doncs, la perspectiva del temps i del canvi de cicle que sempre parlen els del Real Madrid que el dia que guanyen el Barça, perquè el canvi de cicle evidentment va venir des que en Johan Cruyff va fer-se càrrec del Futbol Club Barcelona. Hem guanyat més lligues i a més hem oferit millor futbol segurament amb totes aquestes lligues. Avui no tenim la presència del nostre tertulià, el Julio García, al qual des d'aquí li enviem salutacions i, bueno, li desitgem una prompta recuperació. En tot cas, tenim, com han sentit en el davantal, el Joan Alonso. Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: I aquí amb vostès un servidor, Joan Serra. Anem a pams. Recordem el partit de l'Osasuna 0, Barça 2. Un partit en un camp sempre difícil com és el dels navarresos.
0: Sí, el camp de l'Osasuna mai és fàcil, perquè primer perquè la manera de jugar a l'Osasuna sempre és empipadora, no? I el seu camp es creixen bastant i és un camp complicat de guanyar. Ara, jo crec que igual que vam fer en el partit del Getafe, doncs vam saber jugar el partit, vam tirar d'ofici i vam guanyar. Són els camps on es guanyen i es perden les lligues, igual que el Madrid va perdre en diferents camps, el Mallorca, ara no me'n recordo, no?
1: En dos el Celta.
0: El Celta, sí. I el Celta encara està dels primers, no? Però aquest tipus de camps, l'Osasuna, el Getafe i altres, són on històricament el Barça sempre palmava les lligues perquè no era capaç de guanyar i després feia grans partits a casa. Era allò que sempre ens conformàvem, bueno, però he guanyat el Madrid, hem fet un gran partit, i dius, bueno, ja, però les lligues es perden i es guanyen en aquests camps, no?
1: I ara la torna, bueno, s'ha canviat, no? Perquè ara l'argument dels madridistes és que, bueno, doncs almenys el Barça no juga a la final de la Champions.
0: Bueno,
1: tu creus que el Barça, doncs, ha fet un pas endavant en aquest sentit, que sap

0: i que sap que d'alguna manera hi ha partits per fer-ho bonic, per fer el seu sistema, i d'altres que, com dius, que s'han de posar la granota de treball i prou, no?
1: Jo crec
0: que... I que el públic ho entengui, això és més complicat, no?
1: Bueno, jo crec que de l'any passat aquests jugadors, aquesta plantilla, fins i tot el tècnic, han après que l'error que es va cometre a les semifinals l'any passat al camp de l'Inter, on tenies l'eliminatòria pràcticament guanyada a falta de 5 minuts i per voler seguir atacant, al final la palmes, no? Pues han sabut aprendre d'aquest error. I ja no amb els partits com el Getafe o les Asunes, que ahir mateix a Madrid van fer un partit que a mig gas perquè sabien que el tenien solucionat. La maduració d'aquests jugadors en un any ha sigut, per mi, sorprenent, eh? Vull dir que no deixen de sorprendre'm. El públic, bueno, sí, hi ha gent que deia, vinga un altre, però el canvi de mentalitat que dèiem abans, no?, de l'època del Johan Cruyff, també fa que sàpigues que hi ha moments en què si ja està tot guanyat, per què t'has d'arriscar, no?
0: Sí.
1: Però ja, això no és només d'ara. La gent, tenim poca memòria. A l'època de Guardiola entrenador, havien partits que a la mitja hora estaven solucionats 3-0. I no guanyaven 7-0. Mm-hmm. Guanyaven 3-0 o 4-0 perquè el partit ja estava solucionat i anaves fent, no? Mm-hmm. Primer perquè a vegades no fa falta fer sang i segon perquè, bueno...
0: Clar, perquè venim d'unes èpoques, jo me'n recordo aquell entrenador argentí que va venir al Tato.
1: El Tata Martino.
0: El Tata Martino, Martino, perdó. Que, bueno, anant primers i tot com anaven en aquell moment un partit contra la Real Societat, l'home va quedar al·lucinat quan a la roda de premsa li van passar per la cara que la Real Societat en aquell partit havia tingut més possessió de pilota, sí, que el Barça, no? I l'home no en tenia res perquè havien guanyat i anant els primers, i potser sí que ara estem, els aficionats, els socis del Barça, estem madurant, estem més tocant el peu al terra de dir, doncs això que deia abans, no? Hi ha partits que són per posar-se la granota i ficar-se al fang, i d'altres doncs, que és per desplegar el joc que el Barça sempre ens té acostumats. Escolta, parlem d'ahir, no?
1: Per ser el Tata Martino, que per mi bé va ser un error fitxar-lo, perquè el futbol argentí és una cosa i el futbol europeu és una altra. Tot i així, no vam guanyar la Lliga perquè l'últim partit amb l'Atlètic de Madrid ens van robar.
0: Sí.
1: Però no ho dic jo, ho diu l'altre dia l'àrbit d'aquell partit, que ja està retirat, reconeix que en aquell partit es va equivocar i que hagués hagut de guanyar el Barça.
0: Sí.
1: Si no, encara l'estadística encara seria més bèstia, no?
0: Això que deia, parlem d'ahir, el Barça 2, Real Madrid 0. Va ser un partit on semblava, o potser on pensava, que el Madrid sortiria a mossegar una mica per rentar la cara de tots els mals i totes aquests, diguéssim, estirabots que últimament acompanyen l'equip, no? En canvi, va sortir un equip com molt relaxat, no?, el Madrid.
1: Bueno, jo no crec que sortissin relaxats, però... El primer que a vegades és el que sempre es comenta, no? Que els que són mercenaris, malgrat sempre donen el màxim que creuen que han de donar en un partit, no és el mateix que la gent de casa, no? Però és que jo crec que el Barça va plantejar el partit de manera d'apretar al màxim al començament, com va ser així, que al minut 20 ja anàvem 2-0. I a partir d'aquí els jugadors de Madrid és que tampoc tenien res a guanyar, a part de la honra, eh? Vull dir que, perquè encara que aconseguissin empatar, la Lliga era igual, no? Vull dir,
0: sí.
1: Jo crec que estàvem més pensant en... A partir del quart de la segona part, l'únic que volien els dos equips era que s'acabés el partit. Uh-huh. Bueno, de fet, l'àrbit no va allargar ni un segon, amb bon criteri, també. Home, jo del Madrid m'esperava una mica més, no gaire més també, perquè té els problemes que té, però
0: jo he sentit comentaris fins i tot de periodistes radiofònics que fins i tot tenen la hipòtesi que el Barça no va voler fer mal. no va voler fer sang del Madrid. No ho sé, jo, això.
1: Jo, més que no fer sang, era... anem 2-0, no... les ocasions que tenim no acabem de marcar el tercer, perquè per mi el millor del Madrid va ser Courtois, no? Que va parar tres ocasions de gol claríssimes, no? I llavors, bueno, el Barça es va dedicar a jugar la pilota procurant que no et fessin un gol, amb una pèrdua, perquè desenganyem-nos, el Madrid en qualsevol jugada pot fer un gol, no?
0: Sí, sí, el Gonzalo va estar a punt, eh?
1: Clar, i més si li regales una pilota perduda al mig del camp i tal. I més que no fer sang era anar a assegurar, eh? Vull dir, havia moments que el que tenia al costat al bar deia, si és que no van ni a pressionar el Madrid, si no ho tenen treballat, que coi han d'anar a pressionar?
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Pressionaven 5 minuts i ja està, no? Mm-hmm. Home, una mica de falta d'amor propi sí que en tenien, no? Però... Bueno, clar, sí. Si es foten d'hòsties a dintre el vestuari, quina... Sí, qui donarà la cara per un company?
0: Clar.
1: Els únics que van córrer una mica i una mica de punt d'honor són els que van sortir després de la banqueta de la pedrera d'ells, no?
0: Uh-huh.
1: No, clar.
0: Perquè...
1: feien una mica d'angonieta, al Madrid.
0: Sí.
1: Però bueno, millor, eh?
0: Sí. Què anava a dir? Jo, del que em vaig quedar també gratament sorprès, va ser, diguéssim, de l'actitud fins i tot després del partit, els jugadors del Madrid, que fins i tot doncs, van felicitar amb els jugadors del Barça, van saludar també el Flick pel tema doncs, de la mort del seu pare. Bueno, qui va posar la nota, com sempre, és el Vinícius, fent aquells gestos, indicant que ells tenien 15 Champions, que fins i tot els madridistes que he pogut seguir diuen que a Sant de què venia allò, no?
1: Bueno, jo crec que la meitat de gent del Madrid estava el Vinícius sense el monyo, no? Però... és que... Quan un és professional en aquest cas el futbol, i més en un esport com el futbol, que avui estàs aquí i demà estaràs amb un altre equip, no? A no ser que es creï un ambient, ja sigui des de l'entrenador o des de l'entorn no diré de violència, però que a vegades ratlla la violència, són professionals i saben... Tots els del Madrid sabien perfectament, ja fa 3 jornades, que no podien guanyar la Lliga, que era, els que van jugar ahir sabien perfectament que era, el Barça va ser infinitament superior. No, com ara és felicitar-los i ja està, no? Vull dir,
0: ara que dius...
1: El que no és normal és fotre el dit a l'ull i aquestes coses,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, ja després parlarem del capítol Mourinho un altre cop. Ara que parlaves això, no?, de la superioritat, que fins i tot els jugadors del Madrid devien reconèixer, tu en algun moment de la Lliga has vist perillar el títol?
1: No, bueno, al començament vam tenir molts problemes, però també teníem moltes lesions, no? Però és que la gent, un dels números que deien al davantal no era només per fer aquesta estadística a favor nostre, no? Que també les estadístiques es pot agafar com vulguis, perquè agafes altres períodes i ja està, no? Però la gent, hem oblidat que quan vam perdre el camp del Madrid, que llavors el Madrid anava per davant nostre, i et pots acollonir si vols, però és que jo pensava, és que el Madrid té els mateixos problemes que tenia l'any passat, vull dir, no guanyarà 12 partits seguits, és que nosaltres hem guanyat 11 de seguits, em sembla, o 9, no me'n recordo.
0: 11, sí.
1: I clar, dius, jo tenia clar que el Madrid no ho faria, això.
0: Tot i que es van arribar a posar 5 punts, oi?
1: Sí, sí,
0: que va ser la distància màxima.
1: 4 o 5, sí, quan ens van guanyar allà 2-1, i home, clar que dius, sempre és el Madrid, però fa no sé quants programes vam parlar d'això i els tres coincidien, però m'acordo que ja deia, és que no veig el Madrid guanyant 3 partits seguits,
0: sí.
1: Ni 3 seguits, i doncs clar, així és difícil guanyar una Lliga, eh?
0: Sí, sí. Ara pensant en el partit d'ahir, una de les, diguéssim, dels aspectes positius dintre de la positivitat, no?, d'haver guanyat el partit i de retruc la Lliga, va ser el gol del Rashford. És un gol impressionant com jo no havia vist mai, ni el propi Messi.
1: Sí, bueno, jo, I anant veient repeticions i bueno, la xarxa, gent que estava al camp i penjava, per tant eren diferents angles, encara que no es veiés bé. I realment la fot per l'únic forat que la pot fotre.
0: Sí, sí, sí.
1: I la gent diu, és que és el pal del porter. És que el porter no l'agafa. Vull dir, no... és impressionant. El Rashford és, a mi és un jugador que em sorprèn molt, perquè és capaç de... té un guà al peu, perquè té un guà al peu, i la prova és aquest gol, i és capaç d'alternar dos genialitats amb...
0: A mi em recorda una mica salvant les distàncies amb el Julio Salinas, bueno, que feia el gol més increïble i després fallava.
1: Salvant moltes distàncies, perquè és molt més tècnic, eh? El Julio Salinas, jo recordo que sempre la gent es desesperava al camp i jo deia, però si és el jugador ideal, perquè dona espectacle. O marca el gol o et descollones de riure,
0: sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Hi ha algunes que deies...
0: Que era, semblava ho fes expressament, sí.
1: Sí. Però tenia una gran qualitat, que sempre estava ben col·locat, sí, per rematar, molt de cachondeo, però durant molts anys va ser el màxim golejador espanyol.
0: Tornant al Rashford, finalment te'l quedaries?
1: Mira, jo ho parlava allà al bar i no ho sé, primer perquè hi ha el tema peles, no? Però salvant el tema peles, el que tinc clar és que l'extrem dret, el suec, segurament el cediria o el traspassaria, no? Perquè aquest nano necessita jugar.
0: Amb el Ronny Bardaggi.
1: Sí, a mi m'agrada,
0: no
1: em desagrada, I quan surt, però clar, que veus que no millora, no? Dius, ho fa bé, però dius, com ha de millorar si igual amb 15 partits juga mitja hora?
0: Sí.
1: I el que necessita aquest noi és jugar, no? I segur que ell també s'ho planteja, ho de marxar. I a Rashford, si jo si tingués vist, l'altre dia veia un reportatge d'extrems que segueixen el Barça, d'aquests no tan coneguts, no? No els del Paris Saint-Germain ni els del Bayern i tal, de la lliga anglesa, alemana, i si pogués fitxar un extrem que pogués jugar per les dues bandes i que tingués regat, però en aturat, no en carrera, segurament no en quedaria a Rashford i fitxaria un extrem així.
0: Exacte.
1: Si no, és que em fa por que Rashford, igual que és capaç de fer la Generalitat i després fer la tonteria, després només faci la tonteria. Sí que és veritat que defensant, jo crec que encara no entès el sistema defensiu del Barça, o així capaç d'assumir-lo, no? Perquè no ho fa ni Artovino, però... No ho sé,
0: Vull dir, jo el que veig és el que dius, que el Rashford és un jugador, diguéssim, per recorregut llarg, no?
1: Sí.
0: Que en espais curts, petits, com a vegades el Barça ha de jugar quan se li tanquen, d'aquesta manera tan descarada, aleshores no treu tot el seu potencial. No?
1: Per fitxar un altre extrem que també és bo en carrera, i que jo no ho fitxaria, perquè la majoria de partits, el problema que tens és que et defensa en 8. Ara se li diu defensar amb el bloc baix, el que tota la vida s'ha dit fotre...
0: L'autocar, sí.
1: De ser l'autocar, no? Però clar... Però els números de Rashford són incontestables,
0: Sí, sí, sí.
1: És que... Si és pels números, evidentment te'l quedes, perquè gols, assistències, uns números increïbles. Ara, clar.
0: Un altre dels aspectes positius també és la recuperació de Gavi,
1: Sí,
0: que ha tingut dues lesions gravíssimes.
1: Jo tenia els meus dubtes d'aviam com es recuperaven,
0: Sí.
1: La veritat és que físicament està clar que s'ha recuperat, no? I mentalment també, perquè... Jo segueix sent un jugador suposo que també anirà madurant i el anirà mudejant, no? I sí que és veritat que, malgrat a vegades com a efecte secundari de ser tan intens, fa entrades una mica fora de lloc, però ja no entra tant a lo loco com abans, no? Perquè abans, a vegades, allò entrades que és que aquest tio es fotrà mal ell sol.
0: Sí, jo me'n recordo que es tirava per terra de cap i feia coses rares.
1: I ara, com a mínim, o no s'ha donat el cas o anem d'això... A mi sorprenent, perquè em feia por que no s'acabés de recuperar bé el genoll. Però
0: jo, això que dius, jo també tenia por que no fos un segon cas Ansu Fati.
1: Sí.
0: Que, bueno, malgrat que sembla que ho ha estat fent bé en el Mónaco, però ja no és aquell jugador, aquella punta de velocitat que tenia.
1: Bueno, perquè l'Ansu Fati, ho vam comentar, em sembla que al començament de temporada, que dèiem, home, si el tio sap reinventar, perquè clar, és evident que el joc aquell explosiu ja no el tindrà, perquè no el pot tenir, perquè les lesions que ha tingut l'impedeixen, i doncs, com que lo falta de gol el segueix tenint i la tècnica també, doncs el tio serà reciclant, com el que ara es diu, un mitja punta ofensiu, no? O sigui, un tio que juga per darrere al davanter centre, sembla ser que ho fot a la Lliga Francesa.
0: Ho fa bastant bé, sí.
1: Ho fa bastant bé. Tot i així, crec que no tornarà, eh? Bueno, crec que no.
0: No, segur.
1: Que no tornarà a Can Barça. Però, bueno.
0: Ara que parlàvem, no?, la possibilitat, doncs, d'aquest Rashford, que demanen, sembla que són 30 milions,
1: sí,
0: no?
1: Sí. 30 milions. Bueno, no, és que es va signar això, vull dir, no poden demanar més, no?
0: O la possibilitat, doncs, allò, no?, de trobar un altre jugador, fitxar un jugador de fora, segons diuen, no?, aquests intríngulis econòmics en els quals està immers el Barça, s'hauria de desfer de jugadors, no? Clar, un està clar que serà Lewandowski, segurament.
1: Lewandowski,
0: quin altre creus tu que poden traspassar? Perquè es parla molt, per exemple, del Koundé, no?, que el volen a Anglaterra. El Casador, també parlen de que potser que marxi.
1: El Casador, jo crec que segur que marxarà, perquè ell mateix ha vist que no és que sigui el jugador número 15 o 16, és que és el jugador 19 de la plantilla, no? És allò que juga quan l'entrenador diu va, que jugui, perquè ha de jugar tothom, no? Perquè és evident que no confia en ell, no? I a mi em sembla que tenint l'overbooking que tenim al mig del camp, crec que és el rival més dèbil, no?, com el programa aquell, no?
0: Sí.
1: Jo el traspassaria, i crec que ell també voldrà marxar, no? Perquè per molt que siguis, que el Barça sigui la teva vida, si saps que no jugaràs, tenim 20 anys, dius, home, no em pas, que s'allarga l'agonia, que esperar que vingui un altre entrenador i li agradi, és que...
0: Sí, es parla molt, hi ha rumors sobre l'Atlético de Madrid, que el vol. D'altres maneres, avui sentia, no sé si era el Santi Segurola o algun d'aquests popes del periodisme esportiu, que feia una reflexió que m'ha semblat interessant, que diu, plantilles com el Barça han de ser extenses.
1: Sí, sí.
0: No es pot tenir allò, doncs, un 11 fixe titular i 4 o 5.
1: No,
0: s'ha de tenir molts, no?
1: Però, clar, és que migcampistes... tens el Gavi, el Pedri, el De Jong,
0: el Bernal,
1: el Fermín, l'Olmo, tots aquests estan per davant del Casador.
0: Sí.
1: És que precisament és la zona del camp on tenim més opció quan no hi ha lesions, eh? Però, i qualsevol d'ells està per davant del Casador. Home, si em dius, és que vendràs al Casador i fitxaràs un Rotzenbach, doncs, home, per fitxar segons qui aquest és el Casador, lògicament, no? Però i el del Koundé, si aconsegueixen fitxar un lateral que jugui a les dues bandes, ja ho poden vendre, saps? Perquè seria un dels que pots treure diners. I si m'apures molt, si aconsegueixen fitxar un extrem dels que dèiem, si necessites molts diners, està el Rafinha, si m'apures, eh? Vull dir que... Perquè el Rafinha, que és un jugador que m'encanta, jo no dic que no, però... donarà el mateix nivell que la temporada passada durant molt de temps?
0: Jo sempre he dit que estava per sobre de les seves possibilitats la temporada passada.
1: Segurament. Llavors...
0: El que passa és que, clar, amb un vestidor tan jove, doncs un pòsit d'experiència també va bé, no?
1: Jo un dia, no recordo si ho dèiem en un programa o ho deia aixecant amb algú, que a part de les posicions, no?, un lateral, un davanter centre, que ens oblidem que necessitem un davanter centre, i si pots un extrem, el que sí crec que és imprescindible és fitxar jugadors amb caràcter.
0: Sí.
1: Amb caràcter i experiència vital, eh? Vull dir, perquè malgrat el que dèiem, que aquests joves que estan madurant molt de pressa segueixen tenint 20 anys, no? I a vegades tenir veterans, no? Pues va bé.
0: Sí, home.
1: Que ja en tenim, eh? Perquè tenim el Cancelo, tenim el Lewandowski, el Rafinha,
0: sí, però tampoc són...
1: el De Jong...
0: No, el Rafinha sí que és més líder.
1: Sí, però la resta no. El Lewandowski ho era al començament quan va arribar, però bueno, perquè el seu rol ha canviat, pues ja no ho és tant. El Cancelo no deixa de ser un lateral, però l'altre dia, ahir va fer una jugada que defensiva... que només sap fer un tio amb experiència i de sobre li va treure falta al jugador del Madrid, no? Quan normal era anar a treure la pilota a lo bruto, no? I al mig del camp, que aquest paper el tindria que jugar el De Jong, doncs bueno,
0: no, el De Jong té una mica d'urxat en comptes de sang,
1: té altres qualitats, però aquesta no, no? Llavors clar, jugadors per sortir, en tema, sortir pot sortir qualsevol, eh? Però
0: sí,
1: perquè imprescindible, bueno, no, jo no traspassaria el Pedri, no? O altres,
0: ah,
1: però salvant 3 o 4, escolta, ja en fitxarem un altre, saps?
0: Ara que parlem, en aquest cas, no, de jugadors possibles adeus, parlàvem d'incorporacions, doncs, sense posar noms, no? Un extrem, un lateral que jugui a les dues bandes, sobre Julián Álvarez, creus que acabarà venint? I si t'agrada?
1: A mi m'agrada. Jo la veritat no ho coneixia, i l'any passat, el partit que vam jugar contra ells, diria que va ser l'any passat, i això que era per la tele, que la veritat per la tele a vegades em fa difícil jutjar
0: com es col·loca el jugador, que fa
1: com es
0: belluga
1: i tal, no? Clar, que sí, és sí, molt important això, i em va agradar moltíssim, moltíssim, perquè té molta mobilitat. A mi em sembla que tècnicament no es pot discutir i té gol, no? Crec que encaixaria bé, però
0: ja veurem,
1: no en sé més, no en sé més. Jo sempre dic que sempre recordaré que quan vam fitxar el Larsson,
0: sí,
1: aquell suec,
0: sí, sí,
1: quan vam fitxar jugava el Celtic de Glasgow, no?
0: Sí.
1: I curiosament aquell any ens vam enfrontar amb ell, i quan el Celtic, vull dir, i quan van dir que el fitxaven, jo no ho entenia, perquè pensava, però si aquest tio...
0: Una mica dutxo, sí.
1: Sí, molt dutxo, tio, però futbol anglès... I després me la vas tenir que enveïnar, no? Perquè,
0: sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, era el tipus de jugador que ens feia falta per compensar, no? I doncs, a vegades dius, és que no en sé prou, no? I el Julián Álvarez, jo crec que sí que encaixaria, i a mi m'agrada. Ara també, clar, va pagar unes morterades impressionants.
0: Sí.
1: Dius, has d'estar molt segur, no?
0: Però,
1: tot i així, algú que fonti gol s'acostarà una morterada.
0: Sí, sí, sí, sí. Avui et comentava jo que havia sentit parlar rumors i tal d'un nano marroquí que juga a la segona divisió francesa i que es veu que fa gols, però com a xurros. I bueno, a vegades és un d'aquests tapats que es diuen, escolta, aprofitem aquests minuts finals per fer una mica de sang.
1: De sang, diu.
0: Tu creus que, diguéssim, aquesta opinió més o menys generalitzada al Madrid, aquesta mania que li han agafat a l'Mbappé, com si fos antigament en els vaixells, quan hi havia calma xitxa o passava una desgràcia, sempre se la carregava algú perquè deien que estava embruixat i el penjaven, no? Doncs, tu creus que és lògica aquesta dèria que li tenen?
1: Bueno, aviam, lògic en el sentit de que és un tio que l'has intentat fitxar 5 anys, no? Que no l'has pogut fitxar perquè no volia venir, senzillament, no? Perquè cobrava més el Paris Saint-Germain, no per una altra cosa, i que quan va decidir venir, que tu acabaves de guanyar la Lliga i Champions, i dius, home, si a sobre fitxes el millor jugador del moment, això serà l'hòstia, i precisament és el contrari. Però és que jo crec que el problema de Madrid, que ho hem comentat moltes vegades, és estructural. Vull dir, jo, igual que deia abans que el Cruyff va canviar la mentalitat del club sencer i l'estructura tècnica de tot el club, a mi em dóna la sensació que el Madrid la funciona com un club de fa 40 anys,
0: sí,
1: amb un president que fa i desfà o que li dona la gana,
0: fitxant estrelles,
1: fitxant cromos, amb una estructura tècnica que jo crec que és un deu ser de nyigui-nyogui, perquè si la Rebel no ha arribat fins aquí és que és de nyigui-nyogui, i que no treu jugadors del planter, pràcticament. Es treu quan no té un altre remei, i jo crec que si no fos perquè el Barça ha apostat tant per la Masia, ni tan sols ho intentarien, no? Hi haurien jugadors que de manera que ja no arribarien ni al primer equip. I clar, dius, és que és un problema estructural, que a la millor ara després guanyen dos lligues seguides, no et dic que no, eh? Però...
0: No, que sembla que el castell de Naip se li està desmoronant.
1: Si això li ajuntes al tema econòmic, que sembla ser que en el Madrid comença a ser bastant preocupant, també.
0: Perquè té problemes amb els aparcaments que volia construir, el tema de la música, que no li deixen fer els concerts,
1: i tot això ho tens ja pressupostat però no ho ingresses. Les tens igual, amb la qual cosa a poc que facin el burro entraran amb no ser
0: l'1-1
1: al Barça, que vagin fent, no? Si quan fan bé les coses, que dius, no, jo vull fitxar un entrenador de futbol modern, relativament jove, que coneix el club i que és una aposta per crear un nou projecte. I fitxes el Xavi Alonso. I als 3 mesos el fots fora, perquè li dones més poder als jugadors que l'entrenador. Si quan ho fas bé ho fas malament...
0: Clar, i ara tornen un altre cop a temps nostàlgics i parlen del Mourinho, que no sé si ja el tenen lligat o no, però bueno, que és un senyor que en els últims anys ha sortit per la porta de darrere a tots els equips on ha estat.
1: A mi em recorda una mica la segona època del Bengal, del Barça, Jo no sóc d'aquells que pensa que segundes partes nunca fueron buenas, perquè a vegades se'n va, però... és que primer que si pensen en el Mourinho és perquè tots, amb tota la gresca que han pensat, no volen o no poden venir. Jo crec que la majoria d'entrenadors ja van dir escolti, que he quedat amb la sogra per acompanyar-la a l'Ikea, pensa molt bé, saps? I és que l'únic motiu per fitxar un Mourinho seria posar una mica d'ordre, però això també costarà un paston de renovar la plantilla. Ja veurem, perquè clar, és el mateix l'energia que tens en 40 que en 60, no? I tu i jo, que ja estem amb els 60, doncs ja ho sabem, no?
0: Sí.
1: Però crec que és que fitxem això perquè...
0: perquè no hi ha res més.
1: Perquè no podem fitxar ningú. I els de casa, després de l'Arbeloa, no sé, com no posin el Raül, que perquè sembles un desastre d'entrenador, no sé... Per mi bé, que fixin el Mourinho. Em fa molta mandra tornar a aguantar el Mourinho.
0: Sí, emmerdar-ho tot.
1: Ara, com a projecte, perquè el Mourinho no es caracteritza per fer projectes a llarg termini. No, més aviat en cremar els equips en 2 o 3 anys. Que vagin fent.
0: No? Molt bé, doncs arribem al final d'aquest programa epopeic, en el qual hem celebrat el triomf del Futbol Club Barcelona en aquesta lliga. La lliga però no s'ha acabat, continuarem tenint Orsay encara unes quantes jornades, i com sempre diem, doncs els emplacem a la propera, al proper dilluns, i com sempre diem, doncs visca el Barça i força Orsay.
1: Visca.

Una època que va marcar una molt bona música de ball. I per començar la nova edició del programa Retorn als 80, tenim el tema Queen of the Night. Vinga, que gaudiu del programa d'avui.

Vinga, vinga, i seguim amb més ritme de molt bona música dels anys 80 amb el tema Cowboy and Love.

Vinga, i seguim amb la marxa del pista de ball de Ona Vilas i ara seguim amb el tema Spring Evening.

I un dia més arribem al final del programa. Espero que hagi gaudit d'aquests temes de l'Italo Disco d'aquella època meravellosa dels 80. I per acabar el programa i per tancar la pista de ball d'avui tenim el tema Lighty Lost Love. Vinga, guapos, que tingueu una setmana fantàstica. Ens retrobem el pròxim dissabte. Adeu-siau.

0: Ona Bitlles.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu? A punt d'obrir, de deslligar i posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí? Doncs vinga, va, que avui tenim...

Doncs sí, sí, així hem començat avui el sac de sons. Així l'hem deslligat amb el Trevor Horn, és a dir, Bangles. Això era el Video Kill de Radio Star, però encara podem remenar els Morlucks una miqueta més amb Third World Try Jai Love.

Sí, sí, no t'has equivocat, això és el sac de sons, i ja l'hem deslligat amb les dues que ens fan bellugar els Molucs. Doncs ara entrem ja amb la nostra matèria, Matèria Blondie, Atomic.

La veritat és que la Debbie Harris i els seus companys, els Blondie, no s'hi van matar massa amb la lletra, però musicalment és una genialitat aquest Atomic. Igual que de genial i rítmica és aquesta que ja ens està entrant. Eren els Deacon Blue, dècada dels 80. Aquest és el seu clàssic, mateix nom que la clàssica dels Beatles, Twist and Shout, però aquesta és única per ells.

0: Res a veure, tot i que porta el mateix títol que aquell Twist and Shout dels Beatles, però aquest és el dels Deacon Blue.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Doncs vinga, que ara l'estil ens els posen els Fleetwood Mac. Aquest és el Bleed to Love Her. Doncs sense la veu ni de Stevie Nicks ni de la Christine McVie.

Aquest Bleed to Love Her dels Fleetwood Mac, que el publicaven a l'any 2003 i l'incluïen a l'àlbum Say You Will. Un dels temes, sense les veus principals de la Christy McVie i la Stevie Nicks. I ara, què tal? Se't posaria bé una mica d'Eagles? Oh, i tant que sí! Take it easy!

0: Si em vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta El Sac de Sons, la música al nostre estil.
1: Portem una estona doncs, amb intensitat musical i potser ara cal que la baixem un pèl, ens ho prenguem una mica amb calma i canviem totalment de registre. El registre ara un dels grans, George Benson, i aquesta és la Archie coneguda Give Me Tonight. Tot seguit, doncs, també pel mateix estil amb Lionel Richie, però tranquils, tot arribarà.

Ai, en Josh Berson, que quins bons records que ens porta amb aquest Give Me The Night, igual que bons records ens portarà aquest Do It To Me de Lionel Richie.

0: També aquest Do It To Me té un bon grapat d'anys, eh? És aquesta clàssica de Lionel Richie que avui ens ha vingut de gust recuperar aquí al Sac de Sons.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
3: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de Sons.
2: No deixis que t'enganyis. Sex and drugs and rock and roll.
0: Aquí no t'enganyem ni molt menys i cada setmana et preparem la nostra recepta musical amb tot l'amor i tot el carinyo del món. I avui doncs hi trobàvem a faltar alguna coseta d'aquella que ens donés una mica de ja m'enteneu, no? Doncs vinga, som-hi. Camel, després Camel, ara doncs primer Àsia, Days Like This.

so total i brutal dels Àsia. Això sonava a la dècada dels 80. Aquest era el Days Like This. I ara, doncs, una mica més de progressiu i progressiu del bo. Els que seguiu ja fa temps el Sac de Sons ho teniu més que clar que l'autotuner o el vocoder no és un invent d'ara fa 4 dies, ni molt menys. Els Erwin and Fire el veien utilitzar de la dècada dels 80, l'Electric Light Orchestra també, i fins i tot els Camel. I d'aquí hi ha la mostra. Aquest és el Summer Lighting.

0: Ens hem endinsat amb el so tàmil, amb el so progressiu. Aquest era el Summer Lightning.
1: Sac de sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
0: Vinga, que tornem a canviar de registre i algo també més tranquil·let, eh? John Miles. Aquest és el Lady of Mine. Ho agafem des de l'àlbum Rebel, potser el més conegut o el més popular del John Miles.

Però si no et sona el nom de John Miles, doncs a part de publicar aquest Lady of My Life, una de les conegudes, sí que recordaràs, sí que reconeixeràs la potser més coneguda d'ell, que és aquell Fantastic Music. Però avui nosaltres hem triat per aquest Lady of My Life i ara so totalment de proximitat amb Pep Sala i la banda del bar, Petjades a la Sorra.

0: ja pràcticament a les acaballes d'aquest sac, doncs hem pogut recuperar aquest Petjades a la Sorra, Flames a les Cendres, el Pep Sala i la banda del bar. Aquest era la nostra aportació al so de proximitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs ara sí que hem de començar a plegar veles. Llançarem ara mateix la darrera que avui sonarà i ens n'anem directes a les Illes Britàniques. Marxem amb el so dels China Crisis i aquest Wishful Thinking, potser la més coneguda d'aquesta banda britànica. És la que serveix per dir-vos adéu-siau, a reveure-hi fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavier Gargallo, el nostre desig. Sigueu bons, sigueu feliços. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Adéu-siau.

0: Ona Lídidas, sen ser FM.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Ona Bitlles.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Darrerament hem començat Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb celebracions. Primer va ser Sant Jordi, després el Dia Internacional del Jazz. Com que el primer dia del mes de maig també és una celebració, és la Festa del Treball, avui comencem el programa amb una cançó que va compondre el trompetista Nat Adderley i que va gravar per primera vegada el mes de gener de 1960, Work Song, la cançó del treball, sens dubte la seva melodia més famosa a nivell mundial. Tot just dos mesos més tard, tot just dos mesos després d'aquesta primera gravació, el mes de març d'aquell 1960, Nat Adderley la va tornar a gravar, però aquesta vegada era amb el quintet que liderava el seu germà, Julian Cannonball. I aquesta és segurament la versió més coneguda d'aquesta cançó. Aquí la teniu,

Work Song dels germans Adderley i el seu quintet. Diuen que Nat la va compondre recordant un grup de presos que complien condemna a treballs forçats a prop de casa seva quan era petit. Inicialment era una peça instrumental, però pocs mesos després de la seva edició, el cantant de música soul Oscar Brown Jr. li va escriure una lletra amb un fort aire reivindicatiu, de manera que actualment en podem trobar moltes versions, tant instrumentals com cantades.

Una altra cançó famosa que té la paraula work, feina, en el títol, és una cançó que té un aire i un estil ben diferents. Nice Work If You Can Get It, composta als anys 30, és a dir, fa gairebé 100 anys, pels germans Gershwin per a la pel·lícula musical Senyoreta en desgràcia, que protagonitzava Fred Astaire. Nosaltres avui escoltarem aquesta cançó en la versió de la divina Sarah Vaughan. És una gravació de maig de 1950, amb Miles Davis a la trompeta.

Sarah Vaughan ens ha cantat Nice Work If You Can Get It amb Miles Davis a la trompeta i us hem de dir que l'aparició d'aquest trompetista ens ve molt bé. Perquè si no ho sabíeu, us anunciem que el dia 26 d'aquest mes de maig es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis, una efemèride que s'ha de celebrar. Avui escoltarem a Miles des d'una gravació del dia 11 de maig de 1956, fa pràcticament 70 anys. D'aquesta sessió en van sortir 4 discos que es van editar els anys següents, discos titulats Relaxing, Steaming, Cooking i el darrer Working, o sigui, treballant. La cançó que obre aquest darrer disc és It Never Entered My Mind, una balada molt, molt bonica.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam dir principis d'any que aquest 2026 es complien molts centenaris de músics de jazz. I aquest mes de maig no és només el centenari de Miles Davis que us hem anunciat fa uns minuts. També tenim a un saxofonista tenor que es va fer famós com a membre de la secció de saxos de l'orquestra de Woody Herman de finals dels anys 40. Aquella secció que es coneixia com els Four Brothers, els quatre germans. Estem parlant de Herbie Stewart, que va néixer el dia 7 de maig de 1926. I creiem que el millor que podem fer ara mateix és escoltar la cançó Four Brothers que el clarinetista Jimmy Jufre els hi va dedicar i que els va immortalitzar. Aquí la teniu, quatre germans, l'orquestra de Woody Herman, el desembre de 1947.

Four Brothers, l'orquestra de Buddy Herman. Aquells quatre germans eren Herbie Stewart, a qui avui estem recordant en el centenari del seu naixement, Zoot Sims i Al Conn, tots tres en els saxos tenors, i Serge Chaloff en el saxo baríton. 10 anys després de la gravació que acabem d'escoltar, els mateixos músics es van tornar a reunir en un estudi de gravació per recordar la sonoritat que els va fer famosos. El disc resultant es va titular The Four Brothers Together Again, és a dir, els quatre germans junts una altra vegada. I una de les cançons que van gravar es titula, precisament, 10 Years Later, és a dir, 10 anys més tard.

Ten Years Later, els Four Brothers, els quatre germans en una aventura un cop fora de la disciplina de l'orquestra en la que s'havien fet famosos, l'orquestra de Woody Herman. I per dir adéu a Herbie Stewart, en aquesta petita celebració del centenari del seu naixement, us el portem en una gravació com a líder. Una gravació que es va editar en un disc recopilatori de saxofonistes tenors més o menys seguidors de l'estil de Lester Young. La cançó que escoltarem és Passport to Pimlico.

0: Hello, this is Daryl Green, and you listen to Jazz It Radio.
1: Continuem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb quatre discos gravats, parcial o totalment, un dia 5 de maig. A més, us els hem programat per ordre cronològic i us hem de dir que aquest ordre no seria el més adequat, perquè resulta que el més recent és també el d'estil més clàssic. Però aquest fet tampoc ens amoïna gens, francament. No creiem que sigui gaire important. Comencem amb dos temps lents, amb dues balades. La primera es titula Self-Portrait in Three Colors, autorretrat en tres colors, una composició del mític contrabaixista Charles Mingus, que forma part d'una de les seves obres mestres, el disc Mingus A. Um.

Charles Mingus, Self-Portrait in Three Colors. Hem parlat del centenari de Herbie Stewart i del centenari de Miles Davis, però us recordem també que el proper 23 de setembre és el centenari del naixement de John Coltrane, saxofonista tenor clau en l'evolució del jazz modern i company de Miles Davis en obres tan transcendentals com Milestones o com el mític i irrepetible Kind of Blue. Coltrane és el nostre proper protagonista perquè també va gravar un disc, en part, un dia 5 de maig, concretament el 5 de maig de 1959. El disc es titula Giant Steps i significa, això que us acabem de dir, que Coltrane el va gravar pràcticament dues setmanes després d'acabar les sessions de gravació de Kind of Blue. Fins i tot va utilitzar el mateix baixista que en aquell cas, Paul Chambers. Per escoltar avui aquest un fragment d'aquest Giant Steps, hem seleccionat una de les balades més boniques que Coltrane va gravar mai. Aquí la teniu, es titula Naima.

0: Hello, hello out there. This is Ronald Baker, jazz trumpet player and vocalist, and you are listening to Jazz It Radio. So keep listening, stay tuned in, and especially keep swinging. See you soon.
1: Esteu en territori jazz, a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Després d'aquestes dues balades precioses que hem escoltat, accelerarem una mica el tempo amb un altre dels grans saxofonistes tenors de la segona meitat del segle XX, Dexter Gordon, que sempre el recordarem perquè en algunes de les seves estades en el nostre continent va escollir a Tete Montoliu com a pianista. Els podem trobar junts en diverses gravacions fetes en directe i que va editar la discogràfica danesa Steeplechase. I si sou persones aficionades al cinema, segur que també recordareu a Dexter Gordon protagonitzant la pel·lícula Autour de minuit, al voltant de mitjanit, del director francès Bertrand Tavernier, una pel·lícula de 1986 i una pel·lícula simplement inoblidable. Dexter va gravar el seu disc Doing All Right el 5 de maig de 1961 amb Freddie Hubbard a la trompeta, i el resultat és típica sonoritat Blue Note d'aquell moment. Aquí teniu I Want More, una composició pròpia.

I Want More, Dexter Gordon Quintet, any 1961. I ja us ho hem dit, el darrer disc, que es va gravar un 5 de maig, el de 1976, resulta que és el més clàssic de tots. El signa el trompetista Harry Sweets Edison i compta amb Eddie Lockjaw Davis en el saxo tenor i amb Count Basie en el piano. I ens preguntem d'on surten totes aquestes figures en aquell moment ja veteranes, gravant l'any 78. Molt fàcil, surten de la organització del productor Norman Granz, l'home que va saber reinventar el jazz i tornar a les figures del període clàssic, als grans escenaris internacionals i al lloc que, sens dubte, s'havien guanyat abans de quedar, podem dir-ho així, passades de moda, quan es va acabar l'època daurada de les big bands i del swing. Aquí teniu la cançó que dona títol a aquest disc, Edison's Light. Són Harry Sweets Edison i Count Basie.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: I així arribem al final de Jazz Hit avui, i us direm adéu amb el músic que protagonitzarà, com us hem dit, tot el mes de maig, Miles Davis. Des del seu disc Relaxing, gravat fa 70 anys, aquí teniu It Could Happen to You. Amb ella us diem adéu l'equip habitual del programa, Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa. I a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: ulls? Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.